0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Ajudava ma mare, sí, això mateix, sí, amb molta cosa, del que podia. I perquè ma mare era molt diabètica, ma mare, i sempre ha estat un poc de sona. I jo vaig haver de fer feina prest. Vaig anar a estar llogada, en 16 anys, vaig anar a estar llogada al forn. Era un forn que et va venir auxiliadora. Vaig fer 3 anys allà, llogada. Perquè no hi havia més que mon pare que guanyàs i jo havia de... El van operar de just, també mon pare i havia de... Vaig fer 3 anys allà. I en els 3 anys ja em havia de deixar-ho perquè vaig tenir molt de mal. Un doctor em va dir que jo feia la feina, era molt feixuga allà, perquè pals de porc i això, i no podia fer la feina i ho vaig retre. Però després va passar que amb els anys, que un amo diguessin del forn, sempre vaig començar a festejar jove, sempre dir de fer bromes. Es dia que hagi de llevar el forn l'has de comprar tu, perquè ja na Joana ja està entesa amb la Joana. Bromes, però, i vam haver d'acabar d'anar al forn.
2: Després mon pare es va resoldre que prou, que volia fer de forner. I el forn aquest d'aquí el tenien uns 2 germans, els barbers, en Joan Xuric i en Antonio Xuric, que eren els forners. Antes havia estat en Barcelona. I li van brindar a mon pare. I mon pare sol li agradava molt, perquè ell havia fet feina a la Marina, allà al Ferrol, i va fer de forner. En el servici, va aprendre de fer el pa. I van agafar el forn i clar, i després nosaltres ja vam venir cap aquí. Però nosaltres la casa la teníem aquí igualment, el que no, després vivíem en el forn. Els hiverns els fèiem en el forn i els estius els fèiem aquí. Perquè a ma mare no li agradava. Ma mare era una dona que això, el forn i això no li agradava gaire. I clar, i en l'hivern estàvem més calents allà que aquí, perquè després no hi havia ni estufes ni... I amb el foc. I dormíem allà i en l'estiu dormíem, estàvem aquí. I jo, en els 9 anys, sí, a partir dels 9 anys, ja vaig començar a ajudar-li amb mon pare. M'aixecava de nits, ell venia, si dormia aquí, me cridava, Margarita, a la que és hora de... I jo me n'anava cap al forn a ajudar-li. Un parell d'hores li ajudava a fer pa. El pa el feia ell. Ell feia la pasta, després feia... I jo estava a les balances i li pesava el pa. Era l'únic que li feia jo, de pesar-li el pa, i ell el feia, perquè ell era... Avui de fer ell, perquè si no, no li feies bé. I això. Això és l'únic que feia jo de nits. De fer un parell d'hores li ajudava. I després me'n tornava al llit. Toni Gunyalons, Camps. Sí, mitjornet, sí. Va néixer a Nafraig, ell. Aquí a l'entrada del mitjor, que hi ha un de soc que es diu Nafraig, va néixer allà. I l'àvia vivia a una casa d'aquí, ells vivien aquí, sa mare d'ella vivien aquí de vora. I ell era, bueno, i jo després, sí, perquè clar, quan nosaltres vam agafar el forn, hi havia una senyora que li deien la fornera, qui era que xurics aquests, la tenien els 2 germans. I aquella dona el que feia de dia era perquè la gent després no tenia forn a casa seva, tothom dues dinar a caure en el forn, coques i pa. I aquella dona era la fornera i desava i feia. Però quan aquella dona, ja no sé nosaltres quants anys la van tenir, pocs, ho va deixar, va venir l'àvia teva a fer de fornera. I una germana meva es matí s'aixecava a despatxar el pa. I jo feia de nits. I després, quan se sàvia, jo tenia 11 anys, va tenir no sé què s'escana i va dir, jo ja no puc. Allò era molt carregat, la pala aquella. Mon pa em diu, Margarita, tu que... Jo sempre m'ha agradat molt això de pastes i cuau. Que te veus amb coratge de cuinar, de posar-te davant el forn? I jo li vaig dir que sí. Clar, després l'escola no era com ara. Després podia... I me va dir, aniràs a l'escola de repàs, però quan jo no m'agradava anar a l'escola, per dir-ho clar, jo vaig feliç per quedar en el forn i fer el que volia. I jo vaig fer tot el matí, en el forc, venien les dones i coïa tot el que... I m'anava per dins el pastador, la ràdio a tope, i venien, sé que tenia una vecina que venia molt. Ara me cremaràs el dinar, perquè tu més balles i escoltes música. I jo diré, no, li cremaré el dinar, no, jo ho faré. I això ho vaig fer fins molt d'anys, eh?
1: Vaig prendre, bé, de coure, el mateix, venien d'uns perols de coure, no massa cosa, perquè llavors tampoc no feien massa cosa. Col que pude, i bueno, jo anava fent, la dona del forner me va donar un poc a entendre, i jo vaig anar fent, sí, sí, sí. I ho feia tot, però llavors, mira, gràcies a Déu, me va anar bé, perquè vaig estar un poc entesa. Allà feien poca cosa, més feien cocs, llongues, i un col que penet, i pa, normal. Però quan nosaltres vam entrar, ja era més... ja feien més cosa, sí, sí. I van anar fent, bueno, recetes, apuntat, i van anar fent. I feien bastanta cosa, pastissets, i... sí, sí, sí. Els pastissets és un quilo de farina, 10 barmells d'ou, un quilo de sucre, llimona rada, i el sou, un quilo de sou, també. Tot és un quilo, de tot, diguéssim, i la llimona rada, i els 10 barmells d'ou. I em van fer molts de pastissets plens, marmelada, fan la pasta, i fan dos crespells, i posen la marmelada, i fem el crespell. I també em van fer molts, sí, sí. Perquè tot d'una ho pastava en la mà, jo. Però llavors van arribar aquí i van comprar una màquina, i posava el sou, els ous i la sucre, però ben remenat. I quan veus que feia aquella cosa ben unida, llavors començava a ser bona rada, també, eh? Amb els ous, diguéssim. I quan estava bé, que veus de dir, bon, fa una mà de sol, bé, a poc a poc tirava la farina. I fins que és una massa que, per els plans, ha de ser un poc més blaneta, però per els buix és igual, perquè els plans són més mals de fer. I quan veus que la pasta estava bé, llavors ho traiem, fem de sol i fem els pastissets. Som-ho. Sí, sí, som. Jo no li puc dir receta perquè no me'n record que enciamades feien també, i també bastantes en feien enciamades. Però els llongues, i el pa, jo no, panets sí que a vegades n'he fet, però els llongues no li puc dir la receta perquè no la vaig mossar mai, no ho vaig fer mai, de fer ell.
2: Que te tinc que dir que després anàvem en cèntims, 50 cèntims o 20 cèntims o una cosa així, pagaven. Tu no saps com que, perquè el taulell era molt gran i tot eren palangranes, eh? Ara insistiu patat en tomàtic o carn al forn o... Hasti tot, quan hi havia les escoles nacionals aquí, que eren aquí, on era l'Ajuntament tantes, que hi havia un temps que enduen llet d'aquesta calafan i un formatge que donaven a l'escola, duen unes olles però grandioses, escaufar, que era l'aigua que havien d'escaufar, de l'escola la duen en el forn. I l'escaufaven i després se l'enduen i feien la llet, imagina't, llet amb pols. I jo un any me'n vaig carregar una i em vaig cremar una cama de sol. Era molt feixugues, però jo... Quan jo era grossa i gruixadeta, per dir-ho clar, no era una fieta primeta, és que és molt grossa i ho pot fer en aquesta feina. I la feia. M'agradava fer-la. També tenc que dir la veritat que venia a gust. Perquè mon pare es va retirar que tenia 62 anys, perquè ell tenia molt de problemes d'artrosis i va dir, tenc que fer un canvi, clar, de maquinària i tot, o me tenc que retirar. I va ser quan ho va traspassar

0: As forclama me Ana era molt anys, molt anys, ben antic, que estava esta mariocilidora, no sé si. I era molt, molt, molt, estava molt malament. Tot d'una, aquest home que va sortir anava en rama. Llavors va posar fuel. I nosaltres vam entrar en fuel. Posàvem un aparat a la porta i fuel, que anava en fuel, enceníem i això. Teníem en rama i la cendra en cibert venia molt dur per fer brasers. Però nosaltres ja no, ja fèiem fuel tot sol, ja fa sí.
1: De branca, sí, cada dia ell pigava foc i feia caliu i després feia amb un palo que tenia i una saca, feia anar el forn, diguéssim, i feia anar tota la banda. Ell després, al cap de molt d'any, ja va posar el gasoil, perquè després no hi havia llenya. Però el que tenia, que les lloses d'esforç també eren molt bones, perquè era llosa d'aquesta de forn antic, clar, i allò aguantava molt la calor per coure les coses. Avui en dia això no ho poden fer, perquè tothom va més ràpid i això, bé, jo no. Jo a vegades som massa meticulosa.
0: Per Nadal era un desastre de triants que tenien de carn. Venien a cobre, em duen moltes coses a cobre, però per Sant Cristòfol mateix era un desastre que teníem. I per Nadal li dic, jo no sé els triants que cuïn de carn, que allò et deixava en l'escana també rampuda, però ves que estaven satisfets, que quedaven satisfets de nosaltres, perquè de feina en van tenir sempre molta. Però van passar que quan teníem quants anys, el forn estava molt fent molt bé. I això m'ho passava molta pena. Jo li deia, però per què no en comprem un? No, si difícil no és nostre, però llavors, si m'ho han d'anar un dia, el deixam i ja està. I no estava decidit. I fins que va arribar aquí, es va decidir i van comprar un Sebastià, li deia, el forn, que és giratori. I amb aquell, bueno, llavors una eminència, cobra, perquè vam dir, com fornaves i sempre tenies la cosa davant, i d'aquella manera per Nadal jo a vegades emprava una pala aquí i anava a l'altre carrer del palo llarg, i arribaves que no podies de l'escana i amb aquest era molt, perquè giraves i tenies la feina davant, diguéssim, sí, sí. Va anar molt bé amb aquest, i el van deixar. La marca del forn era Sebastià. D'altres, hi ha unes lletres vermes que de Sebastià, i sempre li dèiem en Sebastià a nosaltres. Triar, són casseroles de terra. Triar de terra, no sé si... és més, ara no, el nom el dic de terra perquè ara te va dir donar un altre nom, però els triants són de terra, tots. I d'una que triants, n'hi havia d'alumini també, però molts de terra. I allò són feixucs perquè posen la carn dins i és feixuc. I vam d'un, ja sé què sé, figues a coure, el forn i bueno, moltes coses, molt. Van granes. I com hi vam entrar no hi havia casa, no duen casa res, perquè no cuien els altres gaire. Però nosaltres vam coure molt. Fins que un any per Sant Cristòfol teníem el forn ple de coques, bambes de cases i coses a coure, i això me'l va dir prou. Ara també els altres bandes no couen i nosaltres també no ho deixarem. I ho van deixar. Vam fer uns quants anys el forn que no couien per dissabte a Sant Cristòfol, perquè era un desastre. És que hi havia un parell de dones que van venir i com van saber que no couien. Ara ven per que me'n diguis una cosa, i ja la sé, li diré, però diu, m'han dit que no couiu. Dic, i dono, no, va estar un poc queixosa, eh? Per què? I és això, com que tenien aclarit, i es fornet, la cuinanet, les festes, i clar, era molt de sol durar un esforn, això. Però no van cobre, i van fer uns quants anys sense cobre, també. Més cuïmen, si amades nostres, si n'hi havia dels altres, perquè n'hi havia qualcú que encara ets a fer. I mos atuen a cobre, també, les amades, sí. També ets a fer, som-ho, sí. Llavors va tenir l'accident que van haver de fer, va anar a Barcelona i la van atropellar. I van haver de fer 5-15 dies a Vall d'Hebron. Van operar i la petita per les enciamades i fes pa. Demanava a son pare so i allò i cocs no, eh? Cocs no en feia perquè són mals de clarís cocs i no en feia, però es passi.

0: a fer spa, i les encimades va arribar també que se fa, i quan va venir son pare que van venir guixat perquè li ajudava, però els que ho fa era la tia Rosa.
1: Venien els representants i el primer de tot que vaig fer, que vaig dir a ella, bueno, tot d'una, perquè ho van posar tot d'una, els doblers primer són per pagar representants, per pagar tothom, i nosaltres res de jornal. El que si venia un representant que duia llet o duia oli, el millor agafaves un pot d'oli, un bòtil d'oli, per tu, una garrafa, un pot de llet, per tu. Agafaven coses, com allò vivíem un poc, perquè nosaltres a la botiga, no, tot d'una a Cat Sereno, perquè va ser Sereno, qui se va llevar la llibreria, i ho vaig agafar jo, i tot d'una, ja vaig posar la lota. I quan ho vaig llevar, ja no hi quedava. Havíem viscut un pot de damunt la botiga de coses que venien sarta, jo el millor, jo que sé, i due pa o due, bueno, compràvem i ho anàvem pagant de la botiga. Els Cat Sereno van dir que ho llevaven i jo me devia agafar una locura, perquè la Magdalena, la filla, me diu, vas venir, sou un d'agafar, I ho van agafar a la cotxeria d'aquí darrere, que a Cat Sereno, que era, i ho van tenir d'haver un any. Ja teníem, llavors van acabar aquí, ja teníem aquí, van dir, idò, posarem aquí, ho durem aquí, perquè cada dia també has d'anar allà darrere. Bueno, ho van dur aquí, van fer aquesta portalada, i ho van dur aquí, per ser més bo de dur, anàvem i veníem, ho van dur aquí, i clar, era més còmode, perquè fets les feines de cateva, si no venia ningú, i si venia ningú, ja sorties. Bueno, llavors ja va començar més ella, bueno, jo sortí de restaurant més, i ella anava a dir. Però llavors també jo anava a fer feina a Sant Tomàs, hores amb el senyor Mesquida. Deixa-les... No és com ara, que ara un lot no entra en el puesto si no està assegurat. Llavors, i si te donaven dues pessetes més? Encara més. Més que més.
0: Van passar, sempre passaven estrangers. Ara no passen tant, però de, on ho m'entén jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapat amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, sí, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretarià que van dur cobre i va fer so. I aquesta neta de com, perquè jo no sabia que era xiquín. I va ser era pollastre. Sí. De fornera secret, no tinc cap. Tot el pastisset mateix, a vegades... Tu tens un truco pels pastissets. Jo no tinc cap truco. Jo, com ho fas? I a vegades em diuen, vostè com ho fa? Jo, una tia, el Titoni, és morta també. Com ho fas tu? Vostè com ho fa, van? Jo, pot ser farina, el sou, i tres o quatre ous, és vermell només, i llavors pas. Jo sol així no li faig. Jo m'agradava posar el sou, ous, la llimona rada, la sucre, tot dins la màquina. Vol dir, oh, quant ho passava així. I quan està aquella pasta que fila, llavors a poc a poc la farina. Jo no faig tanta cosa. Ai, do, no digui que li surten rostits, pastissats. I ous poc, nosaltres hi posaven 10 vermells per quilo. I ella no, 3 o 4 vermells, i clar, pastisset. No sortia així quan toca, tampoc. Un altre aquí està en el carrer de Benina Nieves. Com et fas pastres en el... No me sap que greu, perquè... Ah, t'ha de ser greu? No. Jo no me sap que greu dir-ho. Però es farà, hi ha molta diferència de farà d'una manera o d'una altra. Jo no me'n va mostrar. Tenia una tia aquesta de l'oi, venia bastantes vegades. I a vegades m'ho deia la receta d'ella. Era d'ella. M'ho deia, això vol, i has de jugar un poc, perquè si tu vas de veres, la cosa no pot sortir mai del món. I vaig començar així amb ella, diguéssim, i sempre, sempre, sempre, sempre. I em van fer moltíssims de pastissos. El Mediterrani, el que teníem obert, venia en Jaume, no el vas conèixer tampoc, un que em deixava de vostè. Era que no podia xerrar prou bé. Sempre de creu-me que jo, creu-me que jo. I me venia, Juanita, ja tens la bandeja buida. S'endua una canastra de 7 o 8 dotzones de pastissos plens. I com que venien en el medi, ai, jo avui no podré, bo i do, quan te vengui bé, me do, Juanita, que era bé fer ferrierenc. I cada instant, i em van fer molts, molts, molts, llavors per altri, per Nadal, i per Sant Cristòfol, sempre, sempre, sempre. Sí. Són que tenc, i no me segur cap greu explicar-ho, així com ho fem, perquè es ve, no, però es ve, si la manera no ho fan així com toca, ja no surt així com toca, tampoc.
1: Estava obert. Els diumenges també estava obert. Molts estrangers tenim això, sí, que encara, bueno, són tan vells com nosaltres, o més, però quan anem a missa el diumenge vespre, qui venen? Els estrangers, que ja són vells, la veritat és, sobretot, perquè la filla va anar a un súper, a un de so aquí baix, Sant Tomàs, i no hi havia diaris, i li han dit, ai, m'ho podies dur, el diari de que teva. Uns altres anaven a missa molt. Ai, que m'aturaré a dos diaris. Amistats? Moltes. I tothom quan te veu, ai, Madalena, Madalena. Era una llibreria, botiga, o una botiga, llibreria, perquè veníem de tot, colònia. Tot d'una primera vaig tenir un any a la Menorquina, que me duia dolces. Però això tot d'una, antes. I llavors, que ho tenia així, tot l'ell. Llavors, van dir, i els diaris? Bueno, i van llevar ses dulces. I van posar. I ens, avui venia un representant que diu joguets, demà venia un altre representant. I ho podria vendre també en això, colònia i coses. E de l'enga, colònia. Sí, és que hi havia de tot, eh? Menjant-ho. Xutxes, els diaris, en joguets, però nosaltres mos duen molt bé en la llibreria de Mercadal, en Isabel, mos duen molt bé i me duen molt bé en la llibreria de Ferreries i anar-se-li anar a Ferreries. De sona, o Isabel, quan te facis el pedido aquest, faràs un poc més i llavors allò que nosaltres duen cap aquí, de quan arribava l'onau d'escola, perquè, quan, clar, quan començava l'escola, per setembre, gelots, o i les motxilles, i aquesta l'any passat ja la teníeu, bé, te la donaré més barato, però llavors posàvem un pot de cosa que havíem encomanat a Ferreries, o a Mercadal, que elles, si elles vien d'encomanar 6, encomanaven 12 o 10, i mos fan 4 en altres. Nosaltres, a 10 anys, les dues majors, i 11 ja mos van llogar. I ja m'una. Tot d'una, n'has dut tot el migjorn. No us fila. Llavors, van a la Ciutadella. La germana meva ja hi estava a Ciutadella, amb els de les Sondadones, amb els senyors de les Sondadones. I venien cada mes o cada 15 dies. El màxim, quan venien pres, cada 15 dies. I fins a 20 anys. Bueno, o 19, més o menys. Vam estar llogades en els olivars. De lo que me record bastant bé, que me sabia molt de greu, que se m'hi fan la missa a les 11, com fan ara, i venien els senyors de Santa Rita, de Ferreries, molt de senyors venien a missa i demanaven quina casa hi ha molt de lots. I crec que tothom es dirà. Can Jaume de les Coves en tenen de lotes. I ja tenies els senyors que venien a veure si es de volia llogar una fia. Mira tu, d'això. Me recordo les coses que me van emborronar la pell i d'això sí que me recordo. I clar, que a nostra llavors hi havia 3 o 4 de petits. I les dues majors. Primer van llogar la germana, i llavors me van llogar jo. no, com que venien, és que ella és a la Vall Llogar i estava a escap, bueno, estava a escap de mig any. Llavors, doncs, se va casar una filla d'allà, de Can Duts Olivars, l'Eugènia, i ja van demanar una niñera, i ja hi van embalar. Jo me'n cuidava dels fiets, a l'Ullos demanava escola, aquestes coses, bueno, llavors vaig arribar, aquí devia, me devien fer fregar, com els altres. Però, i llavors, bueno, van bé, jo... Jo només vaig estar a casa d'en Eugènia, ciutadana. La germana va estar a casa d'en Carlos molt més estona que no jo encara. I va quedar. I cada 15 dies venies, o un mes, vegades, segons, i te donaven un cantó de formatge, una sobrassada que duguessis cap a casa teva, i t'esperaven amb els plats, amb els braços oberts, per les dues coses que dues.
2: Ah, cosí... Tot m'ho feia jo, i brodar també, i calça, i ganxet, i de tot. A casa sí, vaig fer xiquetes, si mateix per gent, per homes, perquè jo em vaig fer una somos i va agradar molt, i llavors n'hi va haver qui em van voler, i a fiets, a vegades també anem, si una qui no sabia fer, deu, i... A calça em vaig fer molta, també. Però això ho feien fora hores, i ara avui... Jo això me fa un poc així, però tothom... Ah, no, un dia libre. Jo no tenia cap de dia libre. Jo anava a fer feina cada dia, tant un lloc com els altres. I però sempre trobava... El que feia era dormir poc. I ara també dorm poc. Però feina, mare de Déu. I cosir tot. I us tenies un tros de roba per vosaltres a fer un vestit. Jo se solia dir sempre a elles... El dia que vegueu que duc la roba comprada serà perquè tenen dobles. Perquè hi ha diferència de dir, vaig a comprar, tu proves i venga, que no vaig tot a fer i provar. I... M'ho mal li agradava, m'ho van fer. Llavors jo vaig tenir una amiga que ella també era, que ella era cosidora. I jo llavors, quan vaig ser fadrina tot això, tenia aquella, que jo m'ho ponava a provar amb ella, bueno, i ella ja me donava... Idea, ja no m'ho provava jo mateixa, ni... I aquella sí que, quan me vaig fer el vestit de casar, me'l va dar ella, em va fer... Ja tenia aquella que m'ajudava. Ella me'l va dar, me'l va, però bo, no ho sé, me va ajudar, perquè si sí, no, el vestit no... Van comprar la roba i prou.
1: Jo en aquests, res, a cap doctor que vaig a fer del migjorn, les vacacions anaven al castell. També on va, els diumenges, me feien posar l'uniforme i cap a... on anàvem allà per la planada del castell a passejar, fer una volta. Això també me va caure. Me va caure, bueno, me va caure, no m'agradava. I però, bueno, estava llogada allà i havies de fer el que te manà, el que te dan, i amb els dos fiets que tenien, en això en Miguel tenia fi i fia, anàvem a fer una volta. Estàvem a Cales Fonts i anàvem a fer una volta. Però això era més que tenia vacacions el doctor, que anàvem a això.
0: En els 9 anys vam posar una fàbrica de punt, que jo era més, ja era més grossa, però bueno, i anàvem allà, hi havia una mestressa que tava les peces i nosaltres ens cosíem de punt, gerserets i que ho fos, sí. Llavors tenia un altre que tenia coses de punt, feien braguetes de fietes de punt, també en va fer moltes, gerserets també, això. Sí. Era el que fèiem llavors. Per punyaven quasi no res, però bueno, encara no hi havia més que allò, fos això. No sé, que fossin 10 o 12, o 13, tant pot dir 13 com... Sí, bon, érem unes quantes si mateix, perquè ja n'hi ha de dir que són bastantes que són mortes. 2 o 13, hi havia la mestressa aquesta que mos obria al matí, i això ho fèiem a la canapaca de la sucreria, al baix, era una nave de sona, que hi va haver la comprativa després, més d'anys, i van posar la fàbrica aquesta. Era un demó, que mos duen la feina, sí. I això és el que hi havia en els pobles després, perquè o anar a fregar o anar a fer això, cosa d'això, sí.
1: Clar, una fieta de 11, 12 anys, unes manetes de no res, que rentaven llençol, me posaven el llençol en remull, de fil, un llençol de bord que havia de fer anar jo, dins una pica. Clar, quan jo dic, si en tenen 82, i en tenia 13 o 14 o 11, que pots comptar, fa tant d'anys no hi havia ni lavadores ni res. La pica rentava. Bueno, rentava. Jo crec que remenava el llençol i el devia estar si bastava en el fil.
3: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Okay.

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
2: I...
1: Com els roscones de...
3: Si sí, avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a Nesbar a demanar i no t'entenen. I no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser, perquè quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale. Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gracias.
0: Sí. Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així,
2: Aquí, jo crec que si mantenim el català, tots mos hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya, no?
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental, senyor.
2: Ara, senyora, saps? Amb gent, quines solucions tenim en un cas així?
0: Anem a
2: posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem, un cafè és un cafè. I un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però l'hem molt semblant, eh? Una canya, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, això si és amor, la Ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps?
1: Té el doble de lletres, supercomplicat.
0: Cafè, però ara vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tothom. Vi.
2: Però va, jo amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
3: les
2: paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
1: Quina taula més rara. Sí. Allà cada un l'agafar.
2: I... Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
2: I això,
0: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just... No te fotrà assistiu a l'aire?
2: Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I les vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També.
2: Això podria ser pràctic.
0: Vino, cafè.
2: Clar, després 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mira, la carta del bar.
2: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després,
0: sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Sí.
0: Bon dia, no bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, mal educats mai, eh?
4: I
2: per tant, no, gràcies i adéu, eh? És a dir, després això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir no vull. Ho he provat mai de dir no vull.
4: No lo hablo.
2: No, jo sí que el xerc, però no el vull xerrar aquí ara, és a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa la vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo.
0: Hòstia, no puedo. No puedo. Clar, sí, en castellano, per favor, no puedo.
2: Estic
0: no puedo.
2: Visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un Chiquito.
2: Quan
0: no
2: te diuen en castellano és un moment de tensió. Clar, jo ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo, no puedo.
0: Mira, esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
2: Un altre mètode així una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, jo m'han dit, a mi pueblo se habla espanyol, tu a mi me hables de l'espanyol. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està. Hòstia, no
1: però...
2: toquis, no toquis.
1: Ah, no toques, no menges les tapes?
2: No.
1: Ah, putes.
4: No, un calamar. Això ho fan
1: amb València.
4: Un calamar al manco, cony.
2: I bé,
0: si l'agafes i fuges.
2: Si comencen a tirar...
4: Un calamar, una patata...
0: Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego,
4: una piloteta...
1: És un simpà simbòlic, un sensepà...
2: No el consumeixes, tampoc.
0: Això...
2: Poseu vots les piles,
0: això ha passat,
2: volen entesos.
0: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
0: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
2: No, aquí el tema és això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada que algú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos fer entendre.
0: Molt
2: al final
0: difícil.
2: És el que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí ens coneixem tots massa per fer aquestes coses.
0: O que les camisetes amb els de sou duguin els cambrers.
4: Sí.
1: I tu li apuntes.
0: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí, tres. Va.
4: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
4: Jo faig 2 metres i no puc més.
2: Clar, això és un tema que no havíem...
0: Tu ho penses totes les teves possibilitats.
1: Que tu fas maratons, clar. Tu, sí, si arranca a córrer.
4: Jo vull sobreviure.
1: I tu et faries, clar.
2: Tu hauràs de practicar, mira, tranquilo, jo t'explico, eh? I t'has de presentar tàctica més d'acord. És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, si tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres et surti corrents d'un bar.
2: No, jo no ho he fet mai, això, però...
1: No has fet mai un simpa, sí, els hostes, on jo n'has fet.
2: No es ve, eh? Això no me sona, eh?
1: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
2: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també.
0: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
0: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però simpa.
4: Manzanilla...
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
2: Un sense pa.
1: Un sense pa. Sense pa. Ah, això també.
2: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
1: Sense pa.
2: Per un simpa.
1: Fem un sense pa.
2: Però bé,
1: comença tu, després no sé què.
2: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'estat no mos els garanteix, no? com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui, no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin, que no mos entenen, que hi ha maneres de fer-mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
0: un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència, sí.
0: Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
2: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant en els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem
0: està.
2: Fer quan no mos volen entendre.
0: Bueno, és una ofensa.
2: Mos hem de fer respectar.
0: És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
2: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
0: Bueno. No sé, això no sé si ho aixecarem, ara.
2: Sí.
0: Perquè lo del vi no, es publica qualque suggeriment.
1: Vivi.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

fais ma petite patite. Fins que jo sigui pols estremida, pol·len del teu ventre.

0: I benvingudes en el programa que fa 6 i que tanca aquesta temporada de Simposi, en què hem sigut opinòlogues de temes variats, tots ben interessants, amb 6 ties molt xules. I hem fet la volta al món amb literatura d'aquí i d'allà. Avui, per acabar, tocava tornar a casa. Ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la literatura de ca nostra, Menorca. Quina es veu té la literatura menorquina? Quins temes explora? Allò que es presenta com a local pot emocionar arreu? Quin encaix té la defensa de les nostres variants i la projecció de la nostra literatura arreu dels territoris de parla catalana? Quin paper juguen en tot això editorials i llibreries? I com és intentar editar tant en fora del centre? En definitiva, avui ens centrarem en la creació literària menorquina.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: escopir cap al cel no ha estat mai una estratègia gaire exitosa. Qui ho faci té molts nombres de descobrir que la llei de la gravetat no és una teoria conspiranoica, sinó un fet incontestable, que pot provocar fàcilment que l'escopinada retorni al rostre del que pretenia desfer-se de la mucositat en qüestió. I és que hi ha accions que regressen amb efectes que potser no esperam.
1: Època de muda. Capítol 49. Creixements boomerang i moratòria turística.
0: Conten que quan els europeus van conquerir Austràlia hi van voler portar conills, que no existien en aquella gran illa continent. Sense gaires enemics naturals, els conills van disparar la seva població en pocs anys i van començar a liquidar la vegetació, de manera que la terra quedava nua i sotmesa a l'erosió que s'emportava la capa de sòl fèrtil. Veient el desastre que s'estava generant, els europeus van tornar a decidir per la brava. Com ho fan les autoritats acabades d'elegir per majoria absoluta, o com ho fan alguns tècnics que es consideren per damunt de les misèries mundanals. I van acordar portar guineus a Austràlia perquè controlessin la desenfrenada població de conills.
2: Temporada de cacería de conejos.
0: Però les guineus, que per qualque cosa tenen fama de ser un animal llest, van descobrir que en aquelles terres hi havia un munt de fauna autòctona molt més fàcil de capturar que no els fugisses conills. De manera que a la important agressió sobre la flora feta pels rosegadors importats s'hi va afegir una preocupant pressió carnívora sobre animals únics al planeta.
3: Los zorros siempre quieren retar el peligro, cazar y vencer depredadores.
4: Y eso es en lo que destaco.
5: Creo que después de todo solo soy...
6: Lo sé. Un animal salvaje.
0: A Menorca s'han fet un munt d'intervencions per augmentar l'oferta d'amarraments nàutics a les darreres dècades. El port antic de Ciutadella, alliberat de l'entrada del vaixell de passatgers que ara van a Somblanc, s'ha convertit en port nàutic. Maó ha anat incrementant molt també el seu nombre d'amarratges, a la Colàrsega, a la vorera nord, al litoral d'Es Castell o als peus de la ciutat. Calamolí es va omplir de pantalans. Es va dragar la primera part del torrent de Cala Galdana. S'ha omplert de boies la costa de Sant Lluís. Fornells ha crescut. Però sempre hi ha residents que no tenen amarrament. Potser encara no se n'han fet prou? No, és que la demanda és infinita perquè transcendeix Menorca de molt. I quan la demanda és molt alta, mai hi ha prou oferta. Els preus pugen i molts residents no ho poden pagar. Igual que amb els conills, se sol relacionar amb Austràlia aquell pal doblegat que té la facultat de tornar cap a qui l'ha llançat a l'aire. A Menorca estem patint un efecte boomerang amb diferents plantejaments que s'argumenten amb uns objectius però que generen uns resultats ben diferents. És el que passa amb les cases, que ja no es pot arribar ni als imports de compra ni als preus dels lloguers. Entre el públic que queda fora hi ha molta gent menorquina que no pot fer la seva vida d'adult. Algunes veus diuen que això se solucionarà si es poden fer més cases. Però ja sabem que això no és cert, perquè a d'altres territoris on es va poder construir sense problemes també pateixen preus desorbitants. Poder abordar aquestes coses requereix generalment d'una doble estratègia: diferenciar els residents i cercar maneres per frenar la demanda visitant. A la nàutica, quelcom semblant es va fer en les dues experiències del Pla Insular de Costa en 2009 i 2010, quan es va ordenar Esgrau i Canotells. Un plantejament que va permetre ordenar un desgavell i garantir que els amarraments fossin per als residents. Però això no ha tingut continuïtat a d'altres llocs. En el problema de l'habitatge, és clau evitar que les cases siguin pisos turístics i que els estrangers de gran poder adquisitiu puguin comprar i vendre amb objectius purament especulatius. Que s'acabi, acabi l'especulació. Enmig d'aquest panorama on tot queda saturat, on la gent no hi cap a la platja, on els vehicles aparquen per les voreres de camins i carreteres, on els pous municipals no bombegen prou aigua, on la central elèctrica ha de tornar a usar els vells motors dièsel, el govern de Balears proposa com a decisió estratègica i urgent eliminar la moratòria turística. Per tant, més possibilitats d'afegir encara noves places turístiques, o sigui, més gent i més massificació. Més territoris que caldrà trinxar. Més aigua, més energia, més fems. A Menorca creix de manera transversal la ciutadania enamorada d'aquesta illa que vol planificació i límits. Perquè la llibertat d'escopir cap al cel no serveix de res.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Mos ficam en el teu món, el teu simbolisme, el que representes, i bueno, un espectador jo crec que queda un poc en la complexitat, no?, de la teva feina. Vull que, bueno, la pregunta és què intentes representar amb
1: es... Es vull segur que no, eh? Jo que deien es... Com dir, es... l'horror vacui va més que va als meus, eh?
0: I és premeditat o...?
1: Sí, no, vull dir, me surt així, vull dir, me surt molt carregat, molt barró, molt ple d'elements, no ho sé. Té tendència com en el monocrom, eh, també, vull dir, hi ha tanta cosa a vegades que si continués un poc més acabaria sent un monocrom. Acabaria esborrant tot. Vale. Bueno, mira, és... A diferència de pintura, que són més abstracte o més senzill, vull dir, és com tenir un heterònim, no? Com

0: tocar diferents tecles, segons la tècnica que empres, toco una tecla o una altra tecla. O sigui, tenc un estil o un altre estil, no?
1: La tècnica te demana que t'adaptis a ella, alguna cosa semblant, o t'acabes adaptant un poc a ella?
0: Sí, o sigui, jo amb aquesta tècnica tinc tendència a omplir moltes paper, no? A ser molt barroc i a que hi hagi molta narrativa allà dins, no? O sigui, no sé si es tracta en gravat. En pintura sí, però en gravat no me surt, no sé per què. M'eix en dur, ja està.
1: És més gràfica, és una tècnica més gràfica, per tant. És que hi ha molts d'icones i molts de símbols, em voldries destacar alguns. Bueno, jo, fent una guada així per damunt, he trobat temes, referències a la natura, a les ciutats...
2: Ja pots escoltar els nous capítols de Càpsules d'Art amb en Cristòfol Pons. Cada dimarts, a les 10 del vespre, a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

0: No son horas.
1: Te recordes que vam fer un capítol així tot xiuxiuejant?
2: Sí.
1: Que això m'agrada molt.
2: Que era el capítol de nois, potser?
1: Crec que sí.
2: De nois.
1: Va ser molt divertit.
2: Sí.
1: La propera temporada fem un altre cop d'art sonor.
2: Vale.
1: Vale.
3: Pues...
4: Pues...
3: Doncs...
4: Doncs...
3: Pues sí, no, el tema del clar, del poder. Bueno, clar, és això, quan tu regules el plaer, clar, regules moltes coses. Regules la por, la repressió... Hi ha un control sobre l'altra persona, no? És com que, clar, això és el que fan les religions en el tema del plaer, al final. Vull dir... És com que, al final... Clar, vull dir que el tema del sexe en les religions està mal.
5: No todo va a ser folla, no todo va a ser folla.
3: No, perquè clar, és com, no, para reproducirte, sí, bueno, vale, reproducirte.
4: Però no és per reproducirte, és que no te pots ni passar bé. És que és molt bo, molt sí. Fort, això de no t'ho pots passar bé.
3: No, clar, vull
4: dir... No et deixen passar-ho bé.
6: No són hores. Un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

tant, partirem d'aquí uns instants. Revisors amb la bon tio, de molta barba i em somriu. Serem tres comptant un moix, ara puja en Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat. Però ell està tranquil, fumant herba molt

Estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tinc la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent, perquè el futur...

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Mos van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols, però ells volíem tots esclatessants.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

1967, els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo en Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qualque manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, el Lots i el Lota, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

0: nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
1: Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu, te transforma.
1: Uh-huh.
0: I pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou.
2: Una mica elige tu pròpia aventura, no?
0: Exactament.
3: Oh, és una cançó boníssima, de Carolina Durante.
0: Exactament.
3: Pues elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: Pues és això, exactament.
3: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines.
1: Faig tot el que no faria al meu país.
0: Exacte, me despullo, no al meu país o a casa meva.
1: Bueno, perquè, a la meva.
0: Perquè jo no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
3: Ah, tots som turistes, inclús tots, a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això.
1: Com? A Menorca tots són turistes?
0: No, tu quan vas a la platja, ets un turista.
1: Ah, vale, ja entenc.
0: Siguis de Mercadal o siguis de tal.
3: Crec que ens ateu a visió, però no la comparteix que no ets 100%, perquè ja, jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la posta de sal en aquell beach club, que es mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada, consentida. És a dir, tu estàs triant, som turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de Cateua.
0: Quina diferència hi ha?
3: Bueno, que estàs entrant a monopolitzar els plaers.
2: Però el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de repent hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de... que això, bueno, no sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
3: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del turisme i que, de fet, l'altre dia estava anant a dinar amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem 100% per aquí hi ha turistes
0: el centre de Mo, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un anàlisi, vull dir, que si bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta a Mesquida, a Esmortar, a dos pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no?
3: Sí,
0: això, això és fer el turista o no, perquè som de casa, saps?
3: Sí, no, jo crec que òbviament tot això són actituds que s'han de condemnar.
0: Jo no condeno, simplement estic analitzant i observo
2: analitzar com canviar el comportament,
0: com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també em transforma, però jo en aquest cas d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mar i pots fer, bueno, pues, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre.
2: El Titanic Park.
0: Exactament.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Jo diria que estàs una mica, corregeix-me si no és així, però de ressaca després d'aquesta rebuda del bus, no? Perquè deu haver sigut molt loco. M'he saltat premis que ha apuntat en Macià, que ha preparat una mica el guió d'aquesta càpsula, que no hem dit encara, per cert, que estem a Cel·luloide.
1: Es va, és el nom de la secció.
0: Sí.
1: Bueno, la imatge.
0: Bueno, sí. I això, com he simplificat molt i he resumit molt, però
2: està perfecte.
0: Ha circulat molt més del que hem comentat. Com estàs vivint això? Vull dir, entenc que estàs en altres projectes, perquè ja ens ho has comentat off the record, però...
2: O sigui, és xulíssim, la veritat. Jo crec que quan fem projectes audiovisuals o quan fem qualsevol tipus de projecte artístic, el que vols és que la gent el vegi i que faci circuit de festivals, al final vol dir que hi ha molta gent d'indrets que no t'imaginaves que de cop veuen el que has fet i comparteixen, i això és xulíssim. També és una mica perillós perquè és addictiu. I ara quan passa el temps i no en tens cap altre que ensenyar, penses, vull tornar a viure aquesta sensació, no?, de tenir alguna cosa, portar un festival, veure-ho en pantalla amb gent i gaudir-ho.
1: Has de treure un altre disco.
2: Sí, totalment, totalment.
1: I recordes, ja que clar, no passa gaire que projectes petits, que segurament en el moment de fer-lo i acabar-lo no sabies, no?, quin recorregut tindria, i ara que ja l'has viscut, tens algun... allò, record especial, o que diguis, hòstia, mira, just en aquell territori o en aquell lloc va tenir una rebuda totalment inesperada, diferent, o no sé, quina rebuda o retorn has tingut significatiu per tu?
2: Sí, jo crec que n'hi ha com dos, per diferents, ¿vale? També perquè sempre em passa que no puc decidir entre dues coses i dic les dues, ¿vale? Però crec que l'estrena allà al South by Southwest, que té un nom terrible per recordar, però sí, va ser com la primera vegada que es projectava, i a més, clar, al final has d'anar als Estats Units i els festivals de curts documentals tampoc no tenen molts recursos, llavors hi vas sola, no? Vull dir que no és que tinguis el suport allà que diguis, ah, venen tots els meus amics i l'equip i la família, clar. No, tu hi vas sola i estàs a l'altra banda del món,
1: clar.
2: I de cop és la primera vegada que ho veus amb gent i va ser xulíssim. I, o sigui, ni que se t'acostessin tres persones a dir-te el que els hi havia generat o el que els hi havia, no sé, passat pel cap quan l'han vist, o sigui, em va semblar espectacular. I no és, o sigui, no és el meu primer curt i no és la primera vegada que em passava, però sí que tinc com un record molt especial d'haver viscut això, potser tan lluny de casa, tan vulnerable, diguem-ne, estàs allà sola i que passi això, va ser com molt màgic.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Fa unes setmanes que es tornen a sentir els clàxons dels vehicles dins els carrers de la ciutat. Senyal que han arribat els que estan de vacances. Curiosament, es mostren més impacients que els locals, que probablement estiguin de feina. És una característica, aquesta de les tres que porten incorporat alguns visitants, que facilita algunes reflexions.
1: Època de muda.
2: Capítol 27. Turisme estressat.
0: Les darreres estadístiques oficials publicades aquests dies mostren una reducció dels dies de visita a l'illa per part del turisme. Una sensació que ja es palpava aquí i en altres illes. Això té repercussions ambientals i econòmiques de consideració. Que la gent vengui a Menorca i redueixi el temps d'estada implica normalment un ritme més accelerat en les visites als llocs que ningú es vol perdre. Si has de veure l'illa en 4 dies en tos d'encet, t'has de moure molt més. Si abans feies tot el matí a una platja, ara amb un matí n'has de veure dues. Això són més vehicles a les carreteres, més ús d'aparcament i poca connexió amb allò que realment encara som. Estem compensant la menor estada amb un major nombre de turistes. Una permuta catastròfica, que fa que augmenti la petjada ecològica per càpita, pel viatge en avió d'anada i tornada que fa la majoria, mentre que es redueix el negoci per a les empreses locals. Els problemes ocasionats per la reducció de l'estada dels visitants van ser exposats ja l'any passat pel ponent que va venir de Formentera a les tertúlies organitzades de manera conjunta entre l'Ateneu i el GOP. Allà explicava que, en l'experiència de limitar els vehicles turístics, usen també la taxa d'entrada que els cobren per incentivar que la gent allargui l'estada a l'illa. L'objectiu és, precisament, que els turistes es tranquil·litzin, que tinguin més temps per visitar els llocs més emblemàtics i així reduir circulació i saturació. Menorca hauria d'anar treballant també per implantar mecanismes d'aquest estil. Potser es podria pensar en modificar l'impost d'estades turístiques, l'ecotaxa, per incentivar fer més dies a l'illa. Aplicant, per exemple, uns paràmetres que facin més cars, proporcionalment, els temps curts que no els llargs. Aconseguir canviar la tendència podria tenir beneficis locals, socials, econòmics, ambientals, però també en tindria per als propis visitants. És evident que una part dels que arriben provenen d'ambients sotmesos a unes condicions de vida que porten la impaciència a flor de pell. Amb més dies a l'illa, creixen les possibilitats de contagi positiu d'adopció de cadència menorquina a ritme de vanera. És clar que això també passa per reduir la promoció turística. De fet, seria bo reorientar una part d'aquesta ingent partida de diners públics per elaborar cartells i materials que informin els visitants de les dimensions de l'illa i del nul estalvi de temps que es pot aconseguir fent avançaments suïcides a les carreteres. Aquells que posen en perill la vida de tothom, els veus al final entrant 20 segons abans al poble de destí.

potser tampoc cal invertir gaire en fer venir influencers dedicats a fer-se retrats a com més llocs millor. També són un turisme estressat, només que disfressat de modern. Si Menorca es prodiga com un indret calmat, és bo que la realitat s'hi assembli una mica.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Necomptables!
1: Ui, en directe!
2: Bon dia i alegria. Com estem?
1: Que m'ho has dut,
3: molt
1: sisè.
3: Bé, sisè.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid.
2: Bé, perquè bueno, hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar Oleguer, una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: Ja, n'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
2: No pensi, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: I, sí, ja, desapareixen. Deixen de xerrar.
3: Bueno.
2: I clar, nosaltres sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin no es moririen. I bé, i per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
3: Wow.
2: D'acord?
1: Ostres,
2: és un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre-se, fins ara que la llengua oficial és l'anglès.
4: Ah. S'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: Jo no sé. Bon vol de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No us dona, no us dona sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 per am.
3: 10 o 12.
2: Però bé...
4: No te dona sa vida. Per
3: quantes
4: dones?
3: Quantes donen?
2: Quantes dones? No, jo no ho he calculat, no. Jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Ara aquí no ho tinc previst. Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però surdo no és una llengua que xerris a l'estat espanyol com a territori, no?
1: A partir de quan es considera que se xerra sa llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
1: Ah, vale.
2: Amb una tradició, clar, a veure.
1: Anglès, francès, Menorca, deus xerrar amb un de francès, o no?
2: No, però no comptam això, comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
3: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
2: Allà va. Vas desencaminat, però molt bona calculació. Molt bon càlcul.
3: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina aquest font. Aquesta com el Rambuc, que es volen patrocinar.
4: Cercant patrocinadors.
3: Vale, que faig feina allà.
2: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
3: Si no ha dit res.
4: Jo he dit 10.
3: Ah, vale.
2: Ha dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que tal, però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua,
3: hola,
2: perquè...
1: Buà, tio, buà, te passes.
2: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si es consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
3: El Silvo Gomero com xerra?
2: Així, exactament així.
3: Silvo Gomero, xec.
4: En Silvo Bolson.
2: Si fas... Pues estàs fent una vocal i si fas... N'estàs fent una altra. I, no, et
3: saps? Sí, sí, ets un fida. Pues tu, més...
2: Això és. No, però El Xilbo Gomero, en principi, se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de silla i enviaven quatre xiulades...
0: No me contestau? I... Jo t'estic xerrant aquí.
2: I vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Xilengo Guanche. És a dir, el Gomero, el Xilbo, se representava a partir del Guanche.
3: Ja dus més de 10 llengues, ja.
2: Però quan el Guanche... No, però un és morta i l'altre no és llengua, tio.
3: Ah, vale, el Xilbo.
2: I quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar, no podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, halà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc, i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
3: Impressionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
4: Ui!
2: Per sota bé, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
0: T'has deixat el principat.
2: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
3: El principat.
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en manxego, saps?
3: Perquè en manxego?
2: Es diu El Principete.
3: Aquesta la vull, ja. Aquesta la vull, ja.
2: I clar, fa gràcia.
3: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
3: Sona.
2: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen en tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que més us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
3: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Ostres, jo em va sorprendre. L'àrab de Ceuta, o d'Arija.
3: Ah, clar.
2: D'acord? Ceuta és una població on... me sembla que un 20% de la població són policies o militars. I els qui no, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
3: Com la plaça Mirant.
4: Que cabro!
0: És un gueto, no? És un gueto.
3: I jo.
0: En Pedro està a punt d'explotar.
3: Jo vaig ser estonat. Ai, que vull fer una vermuta, és igual.
0: Tu se passa a Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabem.
3: Bueno, sí. És que vull fer una vermuta i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
2: Jo tornava a ratllar de futbol.
3: Les policies, no? És igual, és igual. És igual.
0: Pedro va passejar.
4: Ho hauràs d'explicar, no sé.
0: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
2: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% de cens de Ceuta són araboparlants, d'acord? I, en canvi, Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
3: Bereber
2: i no, per això no mos agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amasics. I amasic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
3: Gràcies, tio, quan t'apomento.

0: Porquejades.
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tota ma pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorra.

0: Què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió. El tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver-la escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara és aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, hi he tornat, i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no cerc moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrit jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors em fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan t'intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, són guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer-los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Això, una mare, a tot estirar la caricatura d'una mare. Vida Solitud és una de les novel·les més colpidores d'Irene Mirovski, una autora imprescindible del segle XX i una de les meves autores preferides. Aquest és segurament el llibre on crec que brilla més. La novel·la segueix el creixement d'en Helen Carroll, una filleta que es fa grossa en una família freda, marcada per una mare egoista, cruel, narcisista i que és incapaç d'estimar realment la seva filla. De manera que la filleta ha de créixer amb aquesta infantesa ferida i una adolescència plena de ressentiment i ràbia. És una història profundament autobiogràfica, cosa que encara ho fa més dur, on l'autora no té por de ficar el dit a la llaga i deixar que la seva protagonista tingui els pensaments més lletjos, sense idealitzar el passat. Nemirovski escriu sobre la solitud, l'odi, la venjança íntima i es desitja fugir d'un origen i d'una família que ella percep com un càstig, però a la vegada tot amb una prosa elegant, construint una espècie de bellesa tranquil·la. El teniu disponible en català, editat pel Cal Carrer, amb una traducció fantàstica de Nanna Casasses. És una lectura especialment recomanable per a lectores que cerquin novel·les psicològiques un poc intenses, amb personatges complexos, dones sobretot, i una veu literària d'una maduresa impressionant. És un llibre amb moments un poc durs, però realment molt polit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal des Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Enginy, càmera i acció, precursors del cinema amateur a Menorca. És una pel·lícula de l'Arxiu d'Imatge i So. Avui mos acompanya la directora d'aquest interessantíssim projecte, la Magda Temoner. Com estàs?
1: Hola, molt bé. Un poc nerviosa.
0: Sí, o sigui, és la meva primera pregunta, abans si estaves nerviosa per aquesta projecció.
1: Bueno, també perquè me resulta un poc raro estar en aquesta banda de Radio Far.
0: Sí, com saps,
1: tenim un espai també aquí a Radio Far amb la Gavi i normalment jo estic a on estàs tu ara mateix.
0: Pues mira, avui te toca aquella cosa de l'entrevistadora que és entrevistada.
1: Sí. Val, Enginy, Càmera i Acció neix, jo sempre ho explic, de sa voluntat per part d'en Pau Salort, que va ser una de les persones que va ser com sa impulsora del primer Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Sempre em deia, hem de fer alguna cosa amb aquest fons, que és el fons de la Unió d'Antics Alumnes Salesians de Ciutadella, el fons de Don Bosco, no? Que en dèiem, que és un fons audiovisual d'un premi que hi va haver des de principis dels anys 80 fins a finals o principis dels 90 i que després ha retornat de manera intermitent, però sense no molt d'èxit, malauradament. I aquell fons aleshores tenia molt de sentit perquè aquell premi, el Premi Don Bosco, es va fer en un moment en què hi havia molta creació a Menorca de cinema documental, de cinema fet amb Super 8 i alguns amb 16 mil·límetres.
0: De quines dates estem xerrant, més o menys?
1: Dels anys 80.
0: Vale.
1: Dels anys 80. I clar, jo quan vaig anar a xerrar amb en López Casas Novas, que va ser un dels jurats del Premi Don Bosco, m'ha dit, ui, però entenc que vulguis fer quelcom amb aquest fons, però el Premi Don Bosco va arribar després de que durant gairebé 20 anys molta gent anònima, cineastes amateurs a Menorca, fessin les seves pròpies creacions i el Premi Don Bosco d'alguna manera va recuperar i homogeneïtzar aquesta voluntat creativa.
0: Vale.
1: Però ves una mica més enrere, estira d'aquest fil, no? I arran d'aquí, d'estirar d'aquest fil, sorgeixen tota la necessitat de parlar del moviment de cinefòrums, de cineclubs, que va ser com el punt de partida d'aquests primers creadors, no? I si m'estic enrotllant molt, m'ho dius, Àlex?
0: Jo veig com molta informació me deman com l'ordenes, és a dir, com dius, això hi entra i això no.
1: Clar.
0: Perquè podries fer com quatre pel·lícules, no? Com un seqüela de seqüela de seqüela.
1: Totalment. De fet, el projecte en un inici havia de durar 20 minutets.
0: Ostres.
1: I acaba sent una pel·lícula de 64 minuts.
0: Curta, me sembla.
1: Exacte. Després de moltíssima feina de retar, perquè sabia molt de greu deixar cosetes fora, no? Hem de dir també que és un documental divulgatiu, és un documental de tall clàssic, gairebé televisiu, perquè la voluntat de ser Arxiu d'Imatge i So i la voluntat de donar visibilitat a tots aquests fons i a tots aquests directors amateurs, doncs requereix que tingui aquest format, no? Que sigui un documental sobretot explicatiu d'aquell moment, no? De com neix aquesta voluntat de fer cinema, com s'ordena i quins són els principals noms a destacar.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Estimats amics i amigues, benvinguts. Aquest programa de Sagramola el dedicarem a la música religiosa. Ho farem, però, intentant fugir dels estàndards religiosos i cercant curiositats i rareses per aprendre i conèixer coses noves. Un tema, la música religiosa, que té molt de camp per córrer i que hem tractat poc. Avui us preparam per aquest estrany viatge a la recerca de músiques menorquines amarades d'esperit religiós.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: entrevista amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, jo, Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, també... Colau pels amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps com vas dir jo, o José de Sucreria, o Joan Mina, o què passa. Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu de damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així? Que,
1: sí, és
0: a Mercadal. Aquí. Aquí és costat on estem gravant això. I res, però jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que grup estés molta mil i com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar
1: ja,
0: a tocar?
1: Pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... no bastant... m'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit. Vull dir, tenia la guitarra, que era més grossa que jo, quasi. Vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia en Perico del bar.
0: Ostres! Sí, que, sí. Què és això? No sé que m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys...
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava pel carrer i això, i quedava per allà i això. Però ara passaven anglesos i demanava money, money. Ja començava.
0: Ja teníem professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i vam venir a fer... Ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i vam venir aquí a Mercadal a un festival d'un festival de... No sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de
1: Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Radio Far. El divendres 26 de juny vin a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal des Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: jugam una partida que no sé de què va, cercant una sortida que no sé on vos durar. Ja no creiem en sa sort ni en ses casualitats, si estàs copet és fort.
1: Segur que és perquè t'ho

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va haver d'anar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meues mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava a la llibreria de Camegua i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar la pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria la pròpia felicitat i ho fa a tot preu. Això significa que la traguin de casa seva, dormint al carrer, a veure de cercar-se sa vida. Aquest rebuig familiar i social durà a l'autora a conèixer un altre món, a la recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair. Però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no sé, m'ha semblat tendre que em prengui una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'Una dona, un preciós llibre d'Annie Ernaux. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia i alegria. Anem a fer un altre programa d'aquest cap de fibló. I com sempre, en persones d'extra, extra qualitat. I avui tenim un músic, no sé si l'hem de dir músic, o que va intentar ser músic, és igual, però que va fer coses punks guapes a Silla de Menorca.
1: Us vam avorrir un estiu i vam muntar això.
0: Anem a saludar en García. T'he dit que dir García?
2: Sí, García.
0: En García, que vivia a Ferreries, ara...
1: Si dius Javi, no sabrà ningú en qui estàs entrevistant. Si dius García, tal vegada és la generació del 80, encara se'n recorda qualcú.
0: Bueno, en García és un jove de Ferreries, ara viu per Mó. Fa molts anys que ens coneixem, era manco, som de la mateixa quinta, desgrupat de Ferreries de Susina, quina quinta, val. I bueno, abans de xerrar de música, anem a xerrar un poc dels inicis de la música. Com t'inicies tu amb escoltant música punk?
1: Pues mira, jo me vaig trobar una cinta de la Polla Records en una paperera de on hi havia l'antiga estació de busos de Ferreries. Un cap vespre jo tenia 12 o 13 anys, però jo anava amb penya que escoltava els mics aquests de Maquinorra que fotien, insistia, Maquinorra, li deien Maquinorra, però no sap ni lo que era jo. I un dia me vaig trobar una cinta que hi havia per una cara Los Inhumanos i per una altra cara la Polla Records. Et salve de la Polla Records.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sol surti per sortir.

han crescut unes flors. Malgrat la salabror del mar,

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: en què t'ha ajudat, per què t'ha servit, si la teva vida anterior trobes que has fet de venir a les marxoses t'ha ajudat, trecat el micro.
1: Estic atordida perquè no m'havia de pensar jo mai, ai, perdoneu que avui estic molt ronca, no m'havia de pensar mai que jo fos una piqueta d'artista. No m'havia de pensar mai que jo fos un poquet artista, però veig que un any d'arribar a l'altre, pues, encantada de la vida.
0: L'any passat què vas fer?
1: L'any passat era una bruixa i enguany som un pare de família, de que compte nostre, i bueno, seguirem endavant.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Farmenorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap du sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu, deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

pel cementeri és ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començam aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcast que fèiem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, en Garriga.
3: Ah, en Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és, clar, ets l'únic que queda i ets l'únic que mos pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50-60, que era quan ell va començar a jugar. Que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor d'ajedrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava el restaurant, que sabia un poc d'ajedrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc. I van començar a jugar amb un grup i es va formant una afició. Però com que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, que sigui fos de menestral o un poc intel·lectual.

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I ens estiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem una olla en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova entrevista del podcast Gris Mig, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest. En aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de talent illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu. Llavors, bueno, quasi sempre estic treballant el tema del turisme, però durant el Covid ens trobem tancats a casa, no estic a l'arxiu on normalment estic treballant amb el meu equip, i surt una convocatòria d'investigació i creació artística de l'IEB, de l'Institut d'Estudis Baleàrics, i l'únic material que tinc a casa és l'àlbum familiar, fotografia vernacular i una sèrie de documents que he guardat al llarg dels anys, i cartes i documents judicials i mèdics relacionats amb la salut mental i la psiquiatria, i decideixo presentar per aquest projecte d'investigació i creació artística un projecte de relació de la meva mare i la meva amb la psiquiatria.
0: O sigui que en algun moment el Covid va ser l'inici d'aquesta, la llavor d'aquest projecte?
1: Sí, ja havia treballat prèviament durant la carrera, també havia fet algun projecte també amb aquest, relacionat amb aquest tema, perquè és un tema que m'ha acompanyat tota la vida. A més, en aquells moments jo estava buscant quedar-me embarassada i també pensava, mira, doncs jo ara també vull ser mamà, crec que és un bon moment per treballar aquest tema de la maternitat i de, bueno, doncs de llaços familiars, no? De mare a mare i de mare a filla. Llavors, bueno, pues, aquesta beca d'investigació, pues, em va permetre investigar molt. La idea inicial era fer un llibre, no vaig quedar gaire contenta amb el resultat, però sí que em va donar l'oportunitat de llegir molts autors que tenia pendents, Lacan, Freud, Tosquelles, vaig repassar a la Pizarnik, l'Inspector. En vaig conèixer la figura de Tosquelles, que no la coneixia, en fi, una sèrie d'autors i autores, també Mary Wollstonecraft, que va ser ingressada només perquè es volia divorciar. Bueno, una sèrie de llibres que em van ajudar a inspirar-me, perquè la idea era agafar el text. Jo sempre treballo un text, però m'agrada treballar amb text meu, però també amb cites, perquè la meva pràctica artística, sobretot des de que treballo amb l'arxiu, doncs ve molt inspirada per Barthes, Benjamin, tot aquesta autors que parlen sobre el tema de la mort de l'autor i de l'apropiació de cites, i ho faig ja també amb el tema de l'arxiu, doncs també ho faig amb el tema de l'escriptura, però també era important per mi introduir la meva pròpia escriptura en aquest projecte.
0: Un projecte fotogràfic molt atrevessat pel text.
1: Que en aquest projecte, a més, era important perquè precisament a l'obra, o sigui, aquesta exposició que es diu Qualquer cosa puede acabar con todo en cualquier momento, hi ha una obra que també es titula així, es titula igual, i està composada per 23 imatges i 23 textos, i per mi era molt important introduir el text perquè realment, bueno, quan entre una mare i una filla, quan una mare està amb una malaltia mental greu, perquè el diagnòstic de la meva mare era una psicosi paranoide cronificada, quan jo tenia 10 anys, jo la recordo que ja estava parlant sola al saló, pues els patrons de comunicació són certament bastant estranys. Yeah. I jo recordo que ella estava pues, al saló pues, fumant hachís i parlant sola, i jo tenia 10 anys i estava a la meva habitació, soc filla única, estaven separats els meus pares, i jo també escrivia els meus diaris. I la manera que teníem de comunicar-nos ella i jo era després llegint-nos el que havíem escrit. La meva mare en principi eren moltes coses delirants i lo meu pues, era pues, pues soy este chico, me ha gustado y me ha caído bien, o bueno, pues coses sí, més innocents.
0: El text ja precedia el que després serà l'obra, no?
1: Sí, sí, i de fet també hi ha una part de l'obra que són cartes que els meus pares s'escrivien. Que jo veig que hi ha moments que ella escriu quan ella té més o menys la mateixa edat i que hi ha frases que són pràcticament supersemblants, perquè jo dic el tiroteo de los pensamientos i ella me diu que la cabeza me va explotar. Sí, bueno, en fi, coses que... Però que deia, ostres, mira, teníem edats similars i estàvem escrivint d'una manera molt similar. Bé, en fi, el text sí que és molt important en aquesta peça específica que diu qualsevol cosa pot acabar. Llavors, bueno, una part també molt important de la meva pràctica és reenquadrar, perquè és una manera de rellegir, tornar a mirar les imatges. Per mi, el tema de tornar a mirar les imatges, tu no mires una imatge, quan mires, per exemple, les imatges del turisme, no les mirem ara igual que les miràvem fa 10 anys.
0: Total.
1: Ni les mirem igual que fa 20 anys, i d'aquí 50 anys no les mirarem igual. I passa el mateix amb les imatges de personals. Tu ara quan mires un àlbum de fotos no les mires igual ara que quan les miraves fa 10 anys que quan les miraràs d'aquí 30.
0: Probablement no? Ni vegis el mateix. No?
1: No veus el mateix. Vas veient cada vegada. Per això jo dic sempre que els arxius estan vius i que són cossos en vida i que mai acabes, no? Que mai acabes, que sempre hi ha una traducció per venir, que això ve molt de Derrida també, que és un altre dels autors, no? I per mi aquesta pràctica de reenquadrar és aquesta pràctica de tornar a llegir. I també hi ha una part d'edició, no? De fer noves constel·lacions, de posar imatges juntes que generen nous significats. I això és una miqueta com jo treballo, no? Llavors també una miqueta treballant la fotografia expandida, bueno, pues, treballo amb arxius, documents, mediació, m'agrada molt treballar també en col·lectius, activació d'arxius amb col·lectius, la instal·lació, no? Moltes vegades les fotografies acaben convertir-se en una instal·lació, treballo amb el so també, text, collage, o convertint la foto en un objecte, en una escultura, i també treballo amb el cos, però sempre partint de la imatge, no?
0: Penso que, per exemple, aquesta idea de la postfotografia, que dialoga molt també amb els postulats d'en Fontcoberta, tenen molts formats, no? No és només la foto, sinó també el text, sinó també... I es nodreix també de les lectures que vas fer prèviament i supos que també durant el procés. Com vas incorporar tants d'inputs a una obra?
1: Va ser complicat, és una bona pregunta, perquè primer, quan feia el llibre, bueno, el llibre va quedar com extensíssim, perquè clar, llegint molt jo tendeixo a acumular, crec que és el mal d'arxivo, i després a vegades com a eliminar em costa molt. L'exercici de... Llavors per mi el llibre va ser com un fracàs, va ser això, esto no funciona, i em van fer una mentoria i em va dir, bueno, però si no funciona això, fes una cosa, agafa tots els materials, els poses damunt d'una taula, separats, i els tornes a mirar i tornes a pensar. I llavors ho vaig fer, vaig fer l'exercici, vaig començar a visualitzar coses noves i va sortir la convocatòria del Premi del Consell de Mallorca. I llavors ho vaig visualitzar com a exposició. I com a exposició em va obligar a fer un treball d'edició, perquè clar, no podia posar tant de textos, tot i que a vegades he posat molt de text d'altres expos, però era ja estava justificat conceptualment, però en aquest cas no. Havia d'editar molt el text, llavors em vaig obligar a editar molt el text i també fer molt bé la selecció de fotos, sobretot per aquesta de qualsevol cosa pot acabar con todo en qualsevol moment. I també hi havia una part de que tota l'estona pensava de no tornar a estigmatitzar, no? Perquè la intenció, a més, d'utilitzar la fotografia vernacular, d'utilitzar la imatge, perquè les persones amb malalties mentals apareixen sempre als mitjans de comunicació i a les pel·lis, no? Bueno, Aníbal, Psicosis, sí, ja, el títol de la pel·lícula.
0: L'imaginari col·lectiu del loco violento.
1: Claro, sí, surt tota l'estona, no? Tal ha matado a alguien en pleno brote psicótico, no? És que ho sentim tota l'estona, no? I mai, o inclús els projectes, inclús fotogràfics o documentals, no? Tipus Follies, bueno, que a més era una crítica de com s'estaven tractant els malalts en aquella època, i és una superpel·li, però vull dir, sempre surten en els moments més degradants, amb la vaga que els hi cau, però hi ha gent que té un brot maníac o que està en una depressió, en un moment de crisi aguda i després porta una vida normal, no? I jo volia mostrar un entorn normalitzat amb aquestes fotografies, amb uns moments normals, amb una persona que està malalta, però que també té una família que té aquests moments normals, per treure aquell estigma. No m'interessava fer-li fotos a la meva mare quan estava ingressada, perquè era volver a ensenyar lo mismo, que ja no s'ensenyen sempre, no? I era repetir aquella... Llavors, també aquest projecte parla molt sobre l'ausència, no? Perquè m'interessava molt parlar també sobre com mitgen les fotografies en les nostres relacions familiars. Jo cada cop que mirava aquelles imatges de la meva mare quan era més jove, quan jo era més petita, abans que estigués tan malalta, o de quan el meu pare li feia fotos abans que jo nasqués, intentava buscar una resposta de qui era la meva mare abans que estigués tan malalta. No? I és pensar com medien les fotografies en nostra vida, no? Les fotografies de l'àlbum domèstic, no? Sí. I m'interessava també aquesta relació. En fi, també fer una mica de la guria de l'àlbum domèstic, no? Que està a punt de desaparèixer, no?
0: Tens també que hi ha moltíssima sensibilitat en l'aproximació que tu fas al patiment de condicions mentals, que també és una necessitat social, no? Vull dir, aquest treball dialoga amb un moment del món en què se comença a xerrar de sol, se comença a parlar dels patiments mentals. Com penses que... Entenc que ha estat un treball llarg i arduo, i aquests anys aquesta discussió social ha cobrat molta notorietat. Com dialoga en aquest moment el projecte?
1: Ha estat molt interessant perquè, a més, mira, jo volia fer el projecte sobre la meva mare perquè tota la vida havia estat el trauma de mi madre, però a mi també em van diagnosticar amb una malaltia no tan greu, però també em van diagnosticar, bueno, de fet, he tingut diferents diagnòstics perquè cada vegada era un diagnòstic diferent, i també des dels 18 anys m'han estat veient psiquiatres i a més he notat el canvi amb el tracte, no? Vas veient com va evolucionant la psiquiatria, que és molt interessant. Ara m'he perdut. Llavors està molt interessant veure també la resposta, no? Perquè, clar, jo, bueno, la meva parella és treballador social, no? I em qüestionava molt perquè em deia, bueno, es pones a tu madre però no te pones a ti misma, no? I jo, clar, jo deia, ostres, també és verdad. I a mi em feia por posar-me a mi mateixa perquè, clar, i era, va, però és que si no m'estoy exponiendo a mi misma és que estoy perpetuando l'estigma perquè també ho estic amagant, no? I vaig dir, pues no, perquè, clar, si jo m'estic amagant és perquè jo també estic estigmatitzant. Doncs anem a parlar clar, no? Llavors, també, a més de pas, ja em donava peu a poder parlar de tota aquesta part que és de transferència vivencial o transferència genètica, no? Perquè els psiquiatres es van dir, no, bueno, és que tu tens predisposició genètica, no? Però a vegades no saps si és genètica o és perquè has vist aquesta mena de comunicació que no és sana.
0: Subjectiu de...
1: Sí, perquè una persona que no està bé pues, es comunica d'una manera estranya, pues, tu tampoc aprens patrons de comunicació racionals quan has estat educada per una persona que actua de manera irracional, no? Llavors dius, bueno, vale, però jo m'he comunicat així perquè he aprendit a comunicar-me irracionalmente o o és genètic, no? En fi, i et donava oportunitat també de parlar d'aquestes coses en el projecte, no? I de relació mare i filla, i de temes de gènere, i llavors podia ampliar el projecte d'una manera com a més global i de cures també, no? De qui cuida qui, no? De quan em va curar ella, de quan em va curar, quan em cuidava ella, quan jo la cuidava ella. I vaig decidir també exposar-me a mi mateixa. I clar, després la gent et deia molt, ets molt valenta, però al principi va ser molt dur i em feia molt de por, però després la resposta ha estat increïble i la veritat és que, bueno, jo sempre treballo el tema del turisme, que és un tema molt interessant i té moltes vessants increïbles també a treballar i que s'ha de treballar també, no? Però aquí ha estat com molt emotiu perquè tothom ha connectat, perquè a més amb les imatges que són, que tothom té un àlbum domèstic, llavors són personals però són universals perquè apel·len a tothom. I és que em venia molta gent a dir-me, jo també tinc un germà, jo també tinc un pare, jo també tinc un fill, jo també tinc una mare, jo també, a mi també m'ha passat. I és que tothom té algú a la família, a mi també m'ha passat, a mi també, jo també he estat malalt. I tothom els venia i et confessava i t'explicava la seva història. I la gent venia i m'abraçava. Uh-huh. O sigui, va ser tan emotiu que dius... I llavors em vaig adonar compte de que important és fer aquesta feina.
0: Clar, encaixa en un moment històric en què se desestigmatitza socialment del
1: problema
0: de parlar sobre...
1: Comença. El problema que hi ha, que dona peu a parlar una mica de la següent obra, que és el fracàs que segueix a la cura, uh-huh, és que es comença a parlar... Però no et pensis tant, perquè els metges a vegades encara et diuen no ho diguis gaire a la feina, perquè...
0: contribueixen un poc a mantenir...
1: Sí, perquè a veure si pensaran... Jo ara dirigeixo una empresa, no? Però potser no està molt bé, no?, que els teus empleats sàpiguen que... Mm-hmm. Però si ets un empleat, tampoc, no?, que el teu director sàpiga...
0: Sí, has de mantenir en secret.
1: Sí,
0: manera, no?
1: Sí. Però això em dona peu a parlar una miqueta de la feina aquesta, que era un díptic, que es diu El fracàs que segueix a la cura, que parla una mica de la violència de la institució, no? O sigui, per un costat que et demanen que segueixis en silenci i per un altre costat que la institució, tot i que no és tan violenta com abans, segueix amb estratègies bastant violentes, perquè a la meva mare, bueno, quan la van ingressar en contra de la seva voluntat, jo recordo molt bé quan la van punxar, jo tenia 24 anys, em van nombrar curadora seva econòmicament i de la seva salut, i la van agafar amb molta força els infermers, la van punxar, li va fallar la cama, va caure, i és molt violent veure una nina que és 24 anys, és molt jove, com l'agafen així. Tot és molt clínic, molt dur, tots els informes dels metges, els informes judicials, no? La denegació al dret a votar. Llavors... aquest díptic, hi ha una imatge dels anys 50, dels anys 40, que hi ha tot un equip fent un electroshock, no? Uh-huh. Com et corden, que et corden les mans, et fan l'electroshock, que és com una imatge bastant violenta, no? I al costat hi ha una imatge de quan jo acabo de néixer, que és un detall molt ampliat de la meva mare donant-me un petó, que és un moment dolç, que és un moment de cura, que és un moment de pell, d'estrema fragilitat, no? Quan un bebè acaba de néixer. I venia a dir que, o sigui, per un costat, quan la meva mare estava molt malalta i tot era malaltia, que tota la conversa amb ella era pura paranoia, l'única relació que podia existir entre ella i jo era la de la cura, que era molt semblant a la que quan jo acabava de néixer, que era un bebè, i l'única relació possible que hi podia haver entre ella i jo era la de la cura, que són moments d'extrema fragilitat, no? I al costat d'aquesta imatge tan dura de l'electroshock, un moment tan fràgil, tan maco del naixement del bé.
0: De moltíssim contrast, no?
1: De molt contrast, no? I venia a intentar denotar que tot el sistema que falla a una mare està fallant al mateix temps a la seva filla, i que aquest sistema psiquiàtric que s'ha perpetuat durant segles, que ha tractat d'aquesta manera tan violenta els que pateixen malalties mentals, que els ha obligat a silenciar, que ha estat un sistema molt violent i que no ha potenciat la psicoteràpia,
0: Ni les cures.
1: Ni les cures, ni i que tenim l'índex dels més baixos de psicòleg per habitant d'Europa, que és això el que realment cura. Uh-huh. Això cura, no? Tanta pastilla, ni tant d'electroxoc, ni tanta farmant, ni tant d'ingrés, o sigui, més psicòlegs, perquè jo tinc diners i me puc pagar una psicòloga i he pogut sortir una mica de l'estigma, perquè m'han arribat a dir, mira, psicòloga, no t'autoestigmatitzis tu mateixa, uh-huh, perquè et posen l'etiqueta amb el diagnòstic, no? I, en fi, m'interessava parlar una miqueta d'això, no? De la violència exercida una mica en el cos de la institució.
0: Marina Planas, moltíssimes gràcies per aquesta conversa.
1: Gràcies a tu per tenir-me aquí.

0: L'Ajuntament de Mó anuncia que afegirà un esgotat de Xuriguer a l'aigua potable del municipi. Ja total, per provar si així la fem potable o apta pel consum, o com es digui això, afirma una font guinyo-guinyo anònima. Després que Pime anunciï que per no sé quina tendència turística de no sé què faci que un 45% de les empreses tinguin pèrdues enguany, Graham Pearce anuncia la seva nova cervesa Pale Ale en llàgrimes d'hoteler. A llorar a la lloreria.
1: Jo la compré en aquesta.
0: L'Ajuntament del Castell torna a comptar amb un membre de Desocupa, aquesta vegada per un club de lectura a la biblioteca. Els usuaris, molt sorpresos en la selecció de llibres, bàsicament còmics i llibres d'en Teo, que per qualque raó, des de Radio Far, no aconseguim esbrinar per què ha triat aquests llibres un membre de Desocupa. No ho sé, jo què sé. Per què?
2: Por qué? Porquejades!
3: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ja de més tothom va pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

entre parets passam el temps i ens miram darrere els vidres mentre el rellotge va més lent ja no té preu.

Entre parets conviu la soledat amb el silenci del vençut, que la mirada del dolor se'n va tot sol cap al final. Ja no té preu una besada ni una carícia a flor de pell. La força dels que lluiten cada dia és el consol

d'acabar el quinto es castell passant per Villacarlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre la boira que es forma.

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

0: L'estació que comença el desembre i acaba el març se sol associar a un temps on moltes coses s'aturen, s'alenteixen, s'adormen. Però en els temps que corren, l'hivern és dels pocs moments on es redueixen renous i pulsions exteriors i on, amb sort, podem trobar espais per equilibrar coses. De fet, hi ha estudis que diuen que el fred estimula la creativitat per motius físics. Sembla que davant d'un entorn que ens pren l'escalfor, el cos reacciona per superar aquest desafiament i ens facilita més capacitat d'enginy.
1: Època de muda. Capítol 40. Hivern mental.
0: Al mateix temps, manco hores de llum i baixes temperatures ens solen induir a la introspecció, al recull interior, i això pot ajudar a trobar moments per a la reflexió una mica més profunda, atès que disminueixen els constants estímuls que solem rebre quan fem una vida més socialitzada.

No podem saber amb gaire encert encara a què dedica el pensament l'esquirol o la rata sarda que reclou el seu niero calent, ni quines cavil·lacions tenen les larves refugiades sota uns centímetres de terra, que no fan compte sortir fins que no hi torni a haver llum i escalfor, ni de què parlen les formigues que han anat recollint menjar i ara van tapant les encletxes que les connecten amb l'exterior. No sabem gran cosa de la fauna en aquest sentit, però és que tampoc sembla que sapiguem aprofitar els grans avenços de la neurobiologia per millorar la mirada dels humans cap al món. Diuen els experts que han hagut de rebaixar els tests de capacitat intel·lectual a l'alumnat perquè darrerament ningú els supera. Una mescla d'efectes nocius de l'exposició permanent a les pantalles per part dels joves, combinat amb una presència preocupant de contaminants que afecten la capacitat cognitiva, ens està fent involucionar. Potser per alguna d'aquestes dues causes, o per les onades de moda social que també tenen el seu efecte, ara ja tenim fins i tot gent que ha gestionat importants responsabilitats públiques, que es declaren contraris a acceptar l'evolució de les espècies i que creuen que el món es va crear en 6 dies i un de descans. Sembla evident que ja ens aniria bé com a societat poder trobar espais per pensar amb una mica de claredat. El segle XXI no ens està sortint de moment massa bé en aquest sentit. Sense anar més enfora, a Balears hem generat una gran capacitat de traure turisme. Però a mesura que augmenta el nombre de turistes, baixa la nostra renda per càpita comparada. Fa 14 anys que vam construir una dessaladora a Ciutadella i és el municipi que té l'aqüífer en més mal estat. Hi ha un episodi amb 200 de morts i estem fent lleis per no tenir pegues i seguir construint zones inundables. Tenim les platges saturades i decidim ampliar els aparcaments. L'illa vessa de gent i el Consell aprova el pressupost més gran de la història per promoció turística. No sabem el camí i en tost d'una brúixola ens comprem unes sabates noves.

les pluges no han arribat quan s'esperaven aquesta tardor. Haurà estat un any magre en esclata-sangs. A veure si el manco o el fred ens provoca una activació de neurones i podem trobar la inspiració extraviada.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

anat a caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. En aquest primer programa començarem fent sobre taula conversant amb sa convidada d'avui, la Joana Triay Vidal, que des de Ciutadella us ajudarà a recuperar sa figura històrica d'una de ses glosadores més antigues de Menorca.
1: Seguirem fent memòria en sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A sa secció Glosim-glosam, sortim pels carrers de Ferreries i mos atracam a cas vecins per interactuar mitjançant sa glosa.
2: I com no, acabarem el programa glosant un poc. Partim.
3: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

I aquestes perspectives poden ser, efectivament, molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa. Però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida.

0: Trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament, que vaig començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16 o 17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

que m'esperen. Vaig carregat, aquest cop no m'han parat. Aquest cop no m'han parat. Vine abrigat, vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps m'has dit. Vine abrigat, vine abrigat.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Molt benvinguts, amics, amigues, una vegada més en aquest nou espai de Sagramola, on seguirem amb la mateixa línia dels dos programes anteriors en els quals vam estar repassant tota la discografia del 2024. Mos queda música per un altre programa i anirem partint per aquí. Vam deixar posada una cançó en el darrer programa que no van dir quina era ni quin eren els seus cantants ni res. Vam deixar amb incògnita perquè la gent es quedava així a l'expectativa del nou programa que és aquest d'avui i començant precisament escoltant aquesta mateixa cançó que vam deixar posada l'altre dia. L'escoltam.

0: dins l'avenc. Les lloses dels mals records s'enfonsaran dins la vall.
1: I doncs sí, aquesta preciosa habanera que va sortir en un disc el 2024 és una cançó que es diu Quan tu vulguis, que és música d'en Josep Bastons, un dels grans compositors de habaneres, i és lletra d'un dels grans autors de habaneres, en Tòfol Mus. De fet, en aquest disc que es diu Gaudint Bastons i que és un homenatge a el compositor, Josep Bastons, en aquest disc, que està compost de 16 temes, d'aquests 16, 14, ho dic bé, de 16 temes, 14 són lletra de Tòfol Mus. Per tant, no té altra cosa aquest disc que això, el fet que té lletra d'en Tòfol Mus, que no és poc, és molt. I en aquest disc, a diferència de la majoria de cançons de Baneres, que normalment estan gravades en guitarra, amb acompanyament estàndard en guitarres i amb algun punteig de requint. En aquest cas està gravat a piano i sa qui canta, el meu no el coneguda, però el meu sí que coneixeu sa seva filla, sa qui cantava era na Glòria Cruz, que és sa mare de na Sílvia Pérez Cruz. Aquesta senyora, cantant de habaneres, com heu vist, i, bueno, igual que el seu pare també, també és un impulsor gran de habaneres, i ell dos, na Glòria, a lo millor recordareu d'ella que va fer aquella cançó tan polida que va gravar na Sílvia Pérez Cruz amb música de son pare i que es diu Vestida de nit, Vestida de nit. Per tant, aquesta senyora que estàveu escoltant aquí cantant és la que ja fes la lletra de Vestida de nit. Bé, amics, per això havíem posat aquesta cançó, perquè aquest disc, un disc també molt polit, que es diu Gaudint Bastons, des del 2024. I seguirem amb el pròxim disc que volem presentar com una de les bones produccions que es van fer des del 2024. És un disc que va gravar en Pere Guimbau, amb en Lluís Gené, guitarra i contrabaix. El disc està a nom de Pere Guimbau i es diu Nuages. Nuages, en francès, són nivolats. Jo supos que anava cap aquí, la cosa. Aquí, el que vam fer va ser gravar una sèrie de temes de jazz amb aquell aire càlid i polit d'una guitarreta molt ben sonada, sense presses, sense nervis, allò amb molta calma i a disfrutar de ses músiques, de ses lletres, de ses melodies que us fa en Pere Guimbau acompanyat en el contrabaix de Lluís Gené. Anem a escoltar el tema que dona peu, que dona inici en aquest disc, que es diu Nuages.

Ja ho heu vist, música sense fricera, allò que s'ha d'escoltar en calma i relaxat. Aquesta música que llavors, tant com la vas escoltant, te va entrant dins. No? En aquest disc hi ha fins a 8 temes. La majoria són estàndards de jazz. Bueno, possiblement la cançó més coneguda sigui Corcovado, que és la que, si us sembla, vos posarem a continuació. Escoltarem la versió particular que fan aquests dos grans músics ciutadellencs. Corcovado és una cançó que la va escriure Carlo Jobim per allà als anys 60, a principis dels anys 60. En anglès, després, els americans tot d'una ho han de traduir en el seu idioma. La van traduir com a Quiet Nights o com a Nits Tranquil·les, una cosa així, més o manco. Però la cançó fa referència en el nom en portuguès de la muntanya de Corcovado, que és a Rio de Janeiro. Després d'haver tret aquesta cançó, Carlos Jobim, que està moltíssim versionada per molts de músics de jazz, s'ha convertit en un estàndard, després de la treta, diguem, la composta, més endavant li van posar una lletra en anglès i la van cantar grans autors d'aquells moments, Tony Bennett, Andy Williams, de tot aquest tipus de cantants americans, que la van convertir en una de les cançons de Billboard, que diuen ells, no? Les 100 millors cançons. I bé, nosaltres el que escoltarem aquí serà la versió que van fer aquests dos músics d'aquest Corcovado amb aquesta calma, amb aquesta també riquesa harmònica i aquesta creativitat que se li dona sempre a l'hora d'interpretar un tema com aquest. Llavors, anem a escoltar el Corcovado d'en Pere Arguimbau. Guitarreta pura.

Molt bé, fins aquí aquest Corcovado que mos interpretaven en Pere Arguimbau i en Lluís Gené. Anem a un altre Pere. En aquest cas, ell firma els discos com a Peter, com a Peter, i per suposat és el meu company, Pere Marí, amb el que vaig passar i seguim passant temporades molt bones fent música. Un gran amic, una gran persona, a la qual li tinc molt d'apreci. Ell, bueno, amb ell vam tenir uns estudis de gravació, ja ho sabeu, i vam tocar durant molts anys junts, encara en alguna ocasió feim qualque coseta junts, però ell sempre ha estat molt més músic que jo. A casa seva té un petit estudi i sempre va fent coses, sempre va creant. Ell té el cap que sempre li bull, sempre li demana a fer coses noves, experimentar amb les guitarres, experimentar amb els efectes, amb els sons, cantant, també. I no ha deixat mai de compondre cançons. I ho fa, això, a casa seva. I normalment, quan té alguna cançó feta, els sol penjar en alguna d'aquestes plataformes digitals que hi ha. I quan en té unes quantes de penjada, llavors treu un disc. I en aquest cas, és el 2024... el disc que va treure és un disc que du el nom de Sí, seguim. I bueno, anem a posar un parell d'aquests temes que hi ha en aquest disc. La primera cançó que escoltarem, si us sembla, és una cançó que es diu No sé. Me sembla que era això. Sí, sí, diu No sé. I és la cançó que donava peu en el disc, la que començava el disc. Anem a escoltar en Pere. Normalment ell se sol gravar tot ell, no sol, les bateries, els baixos, si hi ha dues guitarres a fer ell, si ja veus també sol fer ell, qualque vegada hi ha alguna col·laboració, però normalment ell s'ho fa tot ell en això. Anem a escoltar aquest No sé.

I aquesta és la cançó que ens presentava en Pere, Maria, en Peter dins aquest 2024. No sé. Bé, ell, com sabeu, és un guitarrista, com es diu això, de vocació, eh? Un guitarrista de vocació. Jo record molt que quan anàvem pel carrer junts allà dels anys, principis dels anys 80, que vam muntar després el grup, ell sempre duia la guitarra penjada pel coll, sempre. Neguéssim on neguéssim, de campament, neguéssim a dormir fora, neguéssim a... anàvem a jugar a futbol, però ell duia la guitarra. Eh? Vull dir que sempre duia la guitarra penjada. Per tant, és una passió i a part de que s'ho viu molt i ho fa viure molt, també. Jo li tinc, per suposat, un gran apreci. Anem a escoltar un altre tema d'en Pere Maria, d'aquest disc, que es diu Sí, seguim. I el segon tema que us posarem és A la vorera del camí, un altre tema del disc de Peter.

que avui anem fet una mostra amb aquests dos temes. Anem a seguir amb un altre personatge que és en Tito Martí. En Tito Martí no viu a Menorca, viu per Catalunya, son pare és Ferrer Arellanc i la seva família és d'aquí de Ferreries i, per tant, jo, com a també de Ferrer Arellanc, el conec, mos coneixem, els estius moltes vegades han coincidit per aquí, a part, he anat a alguns dels seus concerts. Ell ja té dos discos i és un cantautor popular allà per les seves terres i en aquest disc, el 2024, mos va fer una sèrie de temes que feien referència directa a Menorca. El disc es diu D'aquí i d'allà i té com a 14 temes, un disc molt polit, i anem a posar dues cançons que fan referència molt clares a Menorca. Una primera es diu Mervils, que aquí a Menorca tothom sap que juga a Mervils, però que quan ell cantava això per allà, ningú sabia de què anava la història. Ningú sabia què era jugar a Mervils. I d'aquest posarem aquesta cançó que es diu Mervils, d'en Tito Martí, fent referència clarament aquí a la nostra Menorca, perquè com sabeu és una paraula que ens han deixat els anglesos en la dominació anglesa que van tenir, per tant és una paraula menorquina, o menorquinitzada, bé, de l'anglès, per suposat, i que nosaltres l'hem fet a nostra. Per tant, molt d'aquí aquesta cançó i aquest tema. Anem a escoltar aquest Mervils, que també podeu veure, si voleu, un videoclip que ja ha fet molt guapo a YouTube. Anem a escoltar els Mervils, d'en Tito Martí.

Antídoto Martí. Aquest cantautor, com la majoria de vegades, els cantautors se'ls pot veure actuant en concerts, ells tots sols amb una guitarra, normalment amb una guitarra, pot ser amb qualsevol altre instrument, però també en altres ocasions se'ls veu tocant amb tota una banda, amb tot un grup, no? El disc, per suposat, es fa amb tot tipus de talls, tot el que faci falta perquè la cosa soni bé, i el disc està espectacular, està molt ben gravat, en tot un grup d'acompanyants. Jo l'he vist en un parell d'ocasions tot sol i també l'he vist en banda. Sempre, sigui com sigui, en Tito us canta aquest tipus de cançons tan sinceres, tan de cantautor i que mos apropen tant a la nostra terra menorquina. Ara anem a escoltar la cançó de Silla de Cinc Fars. Aquesta cançó és la que tanca el CD. No podem ser primera, sinó que podem ser darrere. Silla de Cinc Fars, per suposat, fa la referència ben clara a la nostra illa.

Bé, ja heu vist que en Tito, per suposat, té una vena ferrarienca i que amb aquest tema la va fer lluir. Bé, seguim presentant més músiques fetes dins del 24 per músics que estan vinculats, lligats a Menorca. Anem ara a una persona molt estimada per aquesta ràdio i que li tenim molt d'apreci i molta estima. És més, no és només això, sinó que ell és part d'aquesta ràdio i, per suposat, estem xerrant d'en Pedro Sánchez Tuomala, el nostre amic, la nostra enciclopèdia particular de rock and roll, el músic que és capaç de fer de tot, que toca la guitarra, sap fer tots els estils, i que dins l'any passat, després d'haver anat traient alguns temes a poc i presentant els temes, va editar un fantàstic vinil que es diu Si tu em vols brillar de nou... No, perdó, no em vols brillar de nou, amb interrogant final. I aquest disc està ple de joies, ple de temassos, que ell els ha anat desgranant i els seus directes són realment espectaculars. Si no hi heu anat, us recoman que anegueu algun d'aquests concerts on ell presenta els discos, que l'ha presentat en diferents ocasions, a diferents puestos, i les cançons allà cobren vida, els reinterpreta, els dona nova energia, nova força, i bé, anem a escoltar així com van quedar gravades en aquest superdisc. I escoltarem la cançó, si vos sembla, Si tu en diguessis vine, que per suposat veureu aquí una clara influència de lo que és la música country, la música folk americà, amb aquesta guitarreta, amb aquest pianet també, en plan, amb aquest so de taverna, amb aquest so dels pianos aquests que hi havia dins els locals aquests de l'oest, no? Bé, Si tu en diguessis vine, un temasso d'en Pedro.

Per suposat, Tuomala, en Pedro Sánchez Tuomala, ens va presentar aquest superdiscasso dins del 2024. I el tenim aquí, l'hem anat repassant aquest tema, i en tenim un munt més de discos, de cançons que són realment espectaculars. Algunes d'aquestes, com per exemple Es Vent, la primera i la darrera, Es Vent i Tornant, són dos temes llargs i que es nota clarament la fórmula que vam emprar per gravar, que és ajuntar un ranxo de músics bons i posar un tema damunt la taula i anar-lo desgranant, improvisant i elaborant a poc i amb bones i disfrutant d'aquella música, no? I allò que s'allarga i sigui els discos, el primer tema els va quedar de 10 minuts, quasi 11, i el darrer de 9 minuts més. I en directe es pot convertir en un quart d'hora o en 20 minuts, eh? Vull dir que la cosa és... És a dir, allò és vida, allò és veure la flor com creix, vull dir, allò és essència pura d'autèntic rock and roll. Amb aquest projecte, amb aquest disc, perquè ell, com sabeu, sobretot per la seva personalitat, ha format part de molts projectes, molt diversos també, i el podem veure en diferents formats, però aquí va juntar els músics que ell més els hi va interessar, crec que. Bàsicament són molt de músics joves, eh? La bateria és en Quim Rifà, en este cas en Àngel Gelabert, el gran Àngel Gelabert, en el baix quasi sempre és Antoni Olmedo, el seu amic inseparable, i a la guitarra solista, en directe i en algunes cançons d'aquest disc, és en Joan Davent, també un guitarrista jove i que també ha format part també d'alguns dels projectes. Bé, i anem a escoltar un altre tema seu, on ell critica algun tipus de personatges que roden per dinsilla per aquí, gent d'aquesta que ell no els pot veure, pijos, diríem, gent que està fart, i que, bueno, tots ens podem identificar de qualque manera amb aquest tipus de personatges que tenen aquest punt flac, no? De odiós, diríem, i ell ho ha fet amb aquesta cançó que directament diu fins a polla estic, d'aquest tipus de personatges. Anem a escoltar aquesta cançó, Fins a polla estic, d'en Pedro Sánchez.

En Pedro Sánchez en estat pur. Pedro Sánchez, tu o mala. Aquí el tenim, amb aquest tamasso que ve inclòs dins aquest superdisc No em vols brillar de nou, un disc de vinil en vermell, a més, vull dir que és espectacular, només de, amb una edició ben polida. Un vinil, també. No hi ha versió CD d'aquesta producció. Avam, mos queden uns 10 minuts de programa aproximadament i me queda per posar una cançó que dura uns 10 minuts aproximadament. És un tema de jazz, és un tema de jazz que podria dir que segurament ningú el coneix aquí a Menorca, que és un disc que va sortir dins del 2024 i que té un vincle directe amb Menorca, perquè és un tema inspirat en una població menorquina i que aquest músic, aquest pianista de jazz, va editar i que, bueno, jo també crec que s'ha d'incloure en les publicacions del 24 perquè és un disc que fa referència a Menorca, encara que aquest músic no sigui menorquí. Per tant, vos deixaré aquesta cançó sonant aquí, aquests 10 minuts de jazz en estat pur, en piano, i en el pròxim programa ja vos diré qui és aquest pianista, quin és el vincle que té amb Menorca i el motiu per el qual ha sonat aquesta cançó. Per tant, vos deixo amb el darrer tema, sense dir-vos quin és, i quedeu en incògnita, i podreu disfrutar d'aquesta música. Jo no me queda res més que punxar aquest darrer disc i donar-vos les gràcies per haver-me acompanyat fins aquí. Hem fet tres programes seguidets de les cançons del 2024. El pròxim dia ja anarem en temàtiques concretes i desgranant altres filosofies i altres amors. Res més, companys i amics, fins aquí la gramola d'avui. Vos deixo amb aquest tema incògnita que vos diré el pròxim dia i que és, ja vos he vist, musicalment espectacular. Adeu.

0: Per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu. Te transforma i pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou,
1: Una mica elige
0: de
1: tu
0: casa
1: pròpia
0: teva.
1: aventura, no? Oh, és una
0: Exactament,
1: cançó
0: saps?
1: boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament. Pues és
1: Elige tu
0: un...
1: pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: Pues és això, exactament.
1: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines, no fa
1: Faig tot el que
0: compte.
1: no faria al meu
0: Exacte,
1: país.
0: me despullo, no al meu país o a casa meva,
1: Bueno, a la meva,
0: perquè
1: sí.
0: jo
1: Nudisme.
0: no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
1: Tots som
0: Vull dir,
1: turistes, inclús
0: tots
1: a
0: som
1: casa.
0: totalment, jo al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això, eh?
1: Com,
0: Vull dir,
1: com? A Menorca tots són turistes.
0: no, tots, no, tu quan vas a la platja ets un turista,
1: Vale, ja entenc, ja entenc.
0: siguis de Mercadal o siguis de tal.
1: Crec que ens la teua visió, però no la comparteix en el 100%, perquè
0: Ja, hi ha gent que no la comparteix.
1: jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la posta de sol en aquell beach club, que el mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada, consentida. És a dir, tu estàs triant ser un turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de ca teua.
0: Quina diferència hi ha
1: Bueno, que estàs entrant en
0: entre
1: es mono,
0: saps?
1: bueno, a monopolitzar els
0: Però per això
1: plaers. Però
2: el
1: jo
2: pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de sobte hi ha unes olors dels turistes que venen de dutxar-se del xiringuito i de... que això, bueno, no ho sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
1: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del turisme i que, de fet, l'altre dia estava anant a dinar amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem, 100% per aquí hi ha turistes en
0: El centre
1: un
0: de Mo,
1: condomini.
0: desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un el que veig jo, un anàlisi, vull dir, que sigui bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta sa mesquida, a esmortar,
1: Pericoloso.
0: a dos pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no?
1: Sí.
0: Això és fer el turista o no, perquè som de casa?
1: Sí,
0: Saps?
1: no, jo crec que,
0: Llavors,
1: òbviament, totes són
0: vull dir,
1: actituds que s'han de condemnar.
0: clar,
1: Totes
0: jo no condeno, simplement
1: Jo
0: estic com
1: sí.
0: analitzant i observo
2: Analitzar com canvia el comportament, no?
0: com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també es transforma, però jo en aquest cas d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps? Un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mar i pots fer, bueno, doncs, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre, bueno, i
2: El
0: menys.
2: Titanic Park.
0: Exactament.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Jo diria que estàs una mica, corregeix-me si no és així, però de ressaca després d'aquesta rebuda del bus, no? Perquè deu haver sigut molt loco. M'he saltat premis que ha apuntat en Macià, que ha preparat una mica el guió d'aquesta càpsula, que no hem dit encara, per cert, que estem a Cel·luloide.
1: Es va, és el nom de la secció.
0: Sí.
1: Bueno, el d'ahir mare.
0: Bueno, sí. I això, com he simplificat molt i he resumit molt, però
2: està perfecte.
0: Ha circulat molt més del que hem comentat. Com estàs vivint això? Vull dir, entenc que estàs en altres projectes, perquè ja ens ho has comentat off the record, però...
2: És xulíssim, la veritat. Jo crec que quan fem projectes audiovisuals o quan fem qualsevol tipus de projecte artístic, el que vols és que la gent el vegi. I que faci circuit de festivals, al final vol dir que hi ha molta gent d'indrets que no t'imaginaves que de cop veuen el que has fet i ho comparteixen, i això és xulíssim. També és una mica perillós perquè és addictiu. I ara, quan passa el temps i no en tens cap altre que ensenyar, penses, vull tornar a viure aquesta sensació, no?, de tenir alguna cosa, portar a un festival, veure-ho en pantalla amb gent i gaudir-ho.
1: Has de treure un altre disco.
2: Sí, totalment, totalment.
1: I recordes, ja que, clar, no passa gaire que projectes petits, que segurament en el moment de fer-lo i acabar-lo no sabies, no?, quin recorregut tindria, i ara que ja l'has viscut, tens algun... allò, record especial, o que diguis, hòstia, mira, just en aquell territori o en aquell lloc va tenir una rebuda totalment inesperada, diferent, o no sé, quina rebuda o retorn has tingut significatiu per tu?
2: Sí, jo crec que n'hi ha com dos, per diferents, ¿vale? També perquè sempre em passa que no puc decidir entre dues coses i dic les dues, ¿vale? Però crec que l'estrena allà al South by Southwest, que té un nom terrible per recordar, però sí, va ser com la primera vegada que es projectava, i a més, clar, al final has d'anar als Estats Units i els festivals de curts documentals tampoc no tenen molts recursos, llavors hi vas sola, no? Vull dir que no és que tinguis el suport allà que diguis, venen tots els meus amics i l'equip i la família, clar. No, tu hi vas sola i estàs a l'altra banda del món,
0: clar.
2: I de cop és la primera vegada que ho veus amb gent i va ser xulíssim. I, o sigui, ni que se t'acostessin tres persones a dir-te el que els hi havia generat o el que els hi havia, no sé, passat pel cap quan l'han vist, o sigui, em va semblar espectacular. I no és, o sigui, no és el meu primer curt i no és la primera vegada que em passava, però sí que tinc com un record molt especial d'haver viscut això, potser tan lluny de casa, tan vulnerable, diguem-ne, estàs allà sola i que et passi això. Va ser com molt màgic.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

La terrassa de ca nostra, un diumenge de matí, fa ratjoles a la brasa. M'enlluerna des de dalt, un i tancat l'altre petit,

M'arrossec per allà on vaig, m'estalvi d'energia, jo fugo fins les pestanyes. I sa vorera que rebull, els peus a vint i de lim, faig camí entre ses mates. I acotat per allò baix,

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i és mes de juny, és temps de rissagues. Si heu anat seguint els darrers podcasts, us haureu fixat que fins ara he anat xerrant d'espècies de plantes, més endavant també tractarem espècies d'animals, de fongs, d'acord? Però avui ni una cosa ni l'altra. Avui ratllarem de les rissagues. I és que, com també altres fenòmens meteorològics, les rissagues són més pròpies de determinades èpoques de l'any. Només es té constància d'aquest fenomen entre els mesos d'abril i octubre, essent el mes de juny un dels més favorables per la seva ocurrència. De fet, les dues rissagues més fortes enregistrades en els darrers temps van tenir lloc en el port de Ciutadella el 20 de juny de l'any 1984 i el 15 de juny del 2006, que, com recordareu, amb importants destrosses. Una rissaga consisteix en unes oscil·lacions extraordinàries del nivell de la mà que poden arribar en els 2 metres d'amplitud en períodes de 10 minuts. Un període, en física, és el temps transcorregut entre dos punts equivalents d'una ona. Perquè us entenguem, si la mà arriba, per exemple, a 40 centímetres d'altura, tardaria 10 minuts una altra vegada a tornar, després de l'oscil·lació, a arribar en els 40 centímetres. Excepcionalment, es poden arribar en els 4 metres d'amplitud, com va passar l'any 2006. Les rissagues més habituals, però, són d'entre 60-120 centímetres, que aquestes cada any ni sol de. Antigament no se sabia a què era degut aquest fenomen. Avui en dia sabem que té el seu origen en uns canvis bruscos de la pressió atmosfèrica que es traslladen a l'aigua de la mà. També s'han de donar vents sostinguts de component sud. Tot combinat afavoreix les rissagues. Però com és que és a Ciutadella on hi ha les rissagues més importants? L'explicació la trobam en la naturalesa d'esport de Ciutadella, allargat i estret i orientat cap a ponent. Quan les oscil·lacions del nivell de la mà arriben en l'esport, té lloc, a causa de la particular configuració, una amplificació de les ones, és a dir, un augment, per un fenomen de ressonància. És freqüent també que es digui de rissaga hi hagi pols en suspensió a l'atmosfera. De fet, la gent de Ciutadella sol dir avui hi ha cel de rissaga. I és que es percep en l'ambient. Quan n'hi tornarà a haver de rissagues? No ho sabem. El temps, mai més ben dit, m'ho dirà.
0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començam aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcasts que fem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, en Garriga.
3: En Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és l'únic que queda, i ets l'únic que ens pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50-60, que era quan ell va començar a jugar. Que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor de jadrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava el restaurant, que sabia un poc de jadrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc. I van començar a jugar amb un grup i es va formant una afició. En poc que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, qui sigui fos de menestral o un poc intel·lectual.

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any.

Foc, saigo, mantindràs la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la Terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

buscar.

Sa cara representa l'ànim que volem mostrar. Sa cara és part d'un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que

0: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Sa Cova Murada.
1: En el barranc del Gendà, penyes amunt, un recincle per davall sa talaia de Torre Petxina, hi ha sa cova murada. És molt gran. Tingué sa boca tancada amb una murada de grans pedres, de sa que encara en queda mostra i es nom agafat a sa cova. Per casa, per ell, i corral per ses cabres, l'aprengué en Cànoves es Cabrer, que pasturava el seu ramat pels penyals, timbes, mals llocs i males petges des barranc del Gendà. Un dia, estant de vora centrada de sa cova, va veure una ombra estranya que li arribava en els peus. Alçà el cap i dreta, dalt d'una penya rònica, hi vegé una dama hermosa, vestida com una reina. El Cabrer se la mirà i no li digué res. Un altre dia la tornà a veure, hermosa, ferm i ricament vestida, i dreta dalt sa roca, com una imatge damunt sa penya. El Cabrer se la mirà i callà la boca. No tenia res a dir-li. Una tercera vegada se li aparegué. Dreta dalt sa roca, sa dama més polida que mai i més ricament vestida, se pentinava amb una pinta d'or. En Cànoves se la mirà i no tingué paraula per dir. Sa dama li digué: ja que no em dius res, jo prendré sa paraula per fer-te una pregunta. Però abans de respondre, mira'm bé. Digues, què t'estimes més, sa dama o sa pinta d'or? Sa pinta, digués Cabrer. Jas, seràs pobre tota la vida. Sa dama li tirà sa pinta i desaparegué, i no l'han vista mai més. De vora l'entrada de sa cova murada hi ha una penya rònica, que en diuen sa roca de sa dama.

Rondalles i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra, volien ser ses més polides del món i al final van ser encantades totes dues. A la ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Per ella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que la terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lotet a fer un enviat a Cas Ferrer per a serar serres. Serres són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar la terra. Quan l'al·lotet va haver fet l'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Les res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lotet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lotet, en vez d'agafar el caminet cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués. I els hi va dir: "Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer, me semblava que m'havia equivocat de camí. Però quan manco m'ho esperava, vaig arribar a Ciutadella. Vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar amb un santiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret, perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva." L'amo i el missatge li van dir: "Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida." La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encantarà i s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.

0: Estimats amics i amigues, benvinguts. Aquest programa de Sagramola el dedicarem a la música religiosa. Ho farem, però, intentant fugir dels estàndards religiosos i cercant curiositats i rareses per aprendre i conèixer coses noves. Un tema, la música religiosa, que té molt de camp per córrer i que hem tractat poc. Avui us preparam per aquest estrany viatge a la recerca de músiques menorquines amarades d'esperit religiós.
1: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: entrevistem amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, no, Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, Colau per aquí, pels amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps com vas dir jo, o José de la sucreria, o Joan Mina, o què passa? Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu de damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així que...
1: Sí,
0: és a Mercadal. Aquí és costat on estem gravant això. I res, però jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que el grup estés molta mil i com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar?
1: Ja, pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... no bastant... M'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit. Vull dir, tenia la guitarra, que era més grossa que jo, quasi. Vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres! Sí, que, sí. Que és això? No sé que m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys...
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra més grossa que jo. I en el portalet de Ca Nostra, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava pel carrer i això, i quedava per allà i això. A vegades passaven anglesos i els demanava money, money. Ja començava.
0: Ja partia, ja tenia professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i van venir a fer... Ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i van venir aquí a Mercadal a un festival d'un festival de... No sé exactament de què era, supos que era per

0: bolsas carregadas. E em choro passejavam do cor.
1: Rádio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar.

Fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't. Has de guanyar, camina. No t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat.

No sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

les seves tora de pedres arreplega amb sa serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

pizza en terra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre l'esperança.

me'n duré d'aquí. Quan tot s'hagi acabat, que me'n duré d'aquí.

història cada dia diferent. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

festejo en sa xarxa una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

us agradava prendre s'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el Hombre Araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: emblemes fins a sala d'espai.
1: Chichi, vam a fer.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió. El tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver l'escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrita jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors et fa por.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Això, una mare, a tot estirar la caricatura d'una mare. Vida Solitud és una de les novel·les més colpidores d'Irene Mirovski, una autora imprescindible del segle XX i una de les meves autores preferides. Aquest és segurament el llibre on crec que brilla més. La novel·la segueix el creixement de Helen Carroll, una filleta que es fa grossa en una família freda, marcada per una mare egoista, cruel, narcisista i que és incapaç d'estimar realment la seva filla. De manera que la filleta ha de créixer amb aquesta infantesa ferida i una adolescència plena de ressentiment i ràbia. És una història profundament autobiogràfica, cosa que encara ho fa més dur, on l'autora no té por de ficar el dit a la llaga i deixar que el seu protagonista tingui els pensaments més lletjos, sense idealitzar el passat. Nemirovski escriu sobre la solitud, l'odi, la venjança íntima i es desitja fugir d'un origen i d'una família que ella percep com un càstig, però a la vegada tot amb una prosa elegant, construint una espècie de bellesa tranquil·la. El teniu disponible en català, editat pel Cal Carrer, amb una traducció fantàstica de Nanna Casasses. És una lectura especialment recomanable per a lectores que cerquin novel·les psicològiques un poc intenses, amb personatges complexos, dones sobretot, i una veu literària d'una maduresa impressionant. És un llibre amb moments un poc durs, però realment molt polit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts en aquest últim programa d'aquesta temporada de Belles Melodies i Terribles Històries. Ja tenim 10 programes aquest 2022, 20 cançons que haurem analitzat i res, espero que heu pres alguna cosa, espero sobretot que heu passat guai. I res, anem a encarar l'últim programa amb una petita tornada en el passat. En l'últim programa vaig analitzar Common People de Pulp i Hotel California de Ziggles, i mentre la traduïa m'haig recordat que, clar, aquesta cançó ja l'han traduïda un altre grup, una versió inoblidable en els anys 90, en sa mítica pel·li El Gran Lebowski. Sona Hotel California en versió dels punyeteros amos, els Gypsy Kings. I res, xicos, m'ha estat greu, però avui no hi ha Tom Waits, avui hi ha Gypsy Kings, sou una mala persona, i aquí va aquest Hotel California en plan rumbero.

Hotel California, such a lonely place, such a lonely face. No sé qué otro pinche si yo. Es que es soldat, no sé quin idioma xerren, no sé si xerren castellà o francès o què. Però allà estaven donant un toc de rumba en aquest últim programa on bueno, pues m'he donat el gust d'agafar dues cançons que jo me fa ganes, no és que siguin super èxits, cap de les dues. Una sí que potser en un nicho concret sí que és molt coneguda, però no són hits mainstream, ni molt menys, però són dos cançons que sempre m'ha flipat bastant la lletra. Look i correcte que és, i volia ganes de, tenia ganes de comentar-les amb voltes, com que total, però me deixen fer en pau el que vulgui. A Radio Far, no sé si escoltes els meus podcasts o me deixen en pau. Així que vaig a veure si cuela. Has de ficar una cançó de Slayer en aquest programa. És mític Angel of Death, potser és la seva cançó més famosa, sense que tanquen tots els concerts. Tancaven tots els concerts perquè ja no estan en actiu. Tema que obria la seva obra mestra, Raining Blood, un disco del 86, pues que començava així, escoltant una mica i després us comento quatre coses.

Angel of Death, Uria, aquest Raining Blood del 86, considerat pues, potser el millor disco d'aquest subestil thrash metal, aquest estil de heavy metal que va sortir als 80, pues, més ràpid, més canyero, més fosc, més punk també, en certa manera, d'on sortien pues, grups com superconeguts Metallica, Megadeth, Anthrax o aquests Slayer, que són un poc els que es van mantenir sempre més purs en aquest so. Aquest disc del 86, produït per Rick Rubin, aquest productor que tot el que tocava en un temps, ara ja no tant, ho convertia en bol, que ha produït des dels Red Hot Chili Peppers fins a Public Enemy, passant per Johnny Cash, passant per Provis Metallica, i un munt de música més. I ara, de fet, està editat per Def Jam Records, una discogràfica de hip-hop, que és de qui eres dueño, Rick Rubin. Crec que és el primer disco no hip-hop que editaven amb aquest segell, no perquè fos a paraula no so, però segur que és un dels primers. I res, una obra mestra que s'obria amb aquesta cançó, Angel of Death, escrita per en Jeff Hanneman, un dels guitarristes d'aquesta banda. Jeff Hanneman, un guitarrista que és tan heavy que es va morir fa uns anys d'una picadura d'una aranya. Estava tan tranquil a la piscina de casa seva en el desert de no sé on, i va agarrar una aranya, la va picar, i al cap d'un any d'agonia pues, es va morir. Així que si te n'has d'anar, hasta que no facis així a lo heavy metal. Conyes a part, un tremendo guitarrista i un lletrista també bastant potent. Angel of Death tracta una altra cosa, pues, són aquestes ganes dels grups thrash de trobar les temàtiques més xungues possibles, no? Si un xerram de monstres, de dragons, després deixaram de del dimoni, de fantasma, d'aquest tipus de coses, i què fa més por? El que fa més por d'aquestes coses són pues, els holocaust nazi. Angel of Death tracta del doctor Mengele, d'aquest loco cabron que fa experiments amb humans en el camp de concentració d'Auschwitz. Per tant, vaya temita. Un tema que ja ha servit que va, en el seu moment per llevava que ens acusessin de filonazis i aquest tipus de coses. No sé, aquí ja vos deixo a voltes la vostra opinió. Jo crec que simplement per estar cercant el més xungo que saps de què podem fer les cançons més xungues d'aquest tio és com el que foti més por. També n'hi ha una altra cançó que es diu Piece by Piece, sobre un assassí en sèrie, té la famosa Dead Skin Mask. També tracta sobre aquell altre assassí en sèrie que es fa màscares amb cares humanes, bueno, que després no anaven ells fent aquest tipus de coses, per tant tampoc crec que fossin especialment nazis.

És més i tot quan hi ha dos sud-americans en aquest grup, que no tenia gaire sentit perquè molt àrios no són. Però bueno, bé, deixem de tonteries aquestes, anem a escoltar la cançó Angel of Death, que és un pepinazo, i escoltar la lletra d'aquestes aquestes lletres tan horrendes que fotien a Slayer. Anem a escoltar de dalt de tot.

heu vist, a part des pedazo de crit que s'ha marcat es cantant Tom Araya, que crit tan agut que jo no intentaré ni intentaré reproduir, comença pues, quasi rapejant-se lletra, aquest tio, no hi ha molta melodia aquí en aquesta cançó, i el primer que diu és això, Auschwitz, significat del dolor, la forma en què vull que moris, mort lenta i immensa decadència, dutxes que te renten sa vida directament, no? Bueno, ses dutxes. Ai, ai, ai. Forçat, corres com a ganado, com a... no m'ho sortirà sa paraula en català, com ramat. Corres com a ramat, despoat dels valors de la teva vida, vull dir, només, bueno, pues, res, ni joies ni res, per suposat, ni roba, simplement amb mig en pilotes, amb aquests trajes que duen a retxes. Ratolins humans per l'àngel de la mort, 400.000 més moriran. Àngel de la mort, monarca del reina dels morts. I ja està començant en la següent estrofa. Cirurgià sàdic de la mort, sàdic sadista de sa sang més noble, destruint sense pietat per beneficiar sa raça ària. Ui... Cirurgia sense anestèsia, sent com esguinevat t'atravessa intensament. Ets inferior, ets inútil per la humanitat, fermat, cridant, demanant-se mort a crits. Bueno, ja vos dic, aquestes imatges bastant intensites. Àngel de la mort, monarca de reina dels morts, carnisser infame, àngel de la mort. És el que es tema, però... bueno, ja us dic, vull dir, com aquestes... No sé, me'n recordo pues, altres pel·lis de boss, simplement pues, te mostren el que hi ha i pues, tu ja jutjaràs, que òbviament pues, has de jutjar que sos una barbaritat, però no te fan... no te fan el judici ells per tu mateix, deixen que pensis tu mateix el que trobis d'aquest desastre. No va seguir amb aquest pedazo riff de guitarra i ara és breakdown.

un menjar tan líquid dins del teu cervell, ja està descrivint els experiments de Tom Mengele, un menjar tan líquid dins del teu cervell. La pressió del teu crani comença a pitjar a través dels seus ulls. Uf, quines imatges. La carn cremada es comença a escórrer, les proves de calor crema la teva pell i la teva ment comença a bullir. Buah.

un frac glacial te romps les extremitats. Quant de temps aguantaràs en aquest enterrament d'aigua gelada? No? Els experiments on posaven gent amb aigua gelada, algú he sentit d'aquestes coses, d'aquestes barbaritats. Fermat, unint, s'has cosit, unint caps, només és qüestió de temps fins que te baixis trossos tu mateix, no? T'arranquis aquest cosit, aquest tipus de cosa. Ai, per favor. Milions estesos a les seves tombes abarrotades, maneres repugnants d'assolir l'Holocaust.

mars de sang, enterren la teva vida, ensumes la teva mort mentre mentre la mort crema intensament dins tu. Per favor. I aquí ulls abacinats que sangren, estàs plegant pel final de la teva del teu mal son que estàs vivint despert. Abacinat, ho he cercat a Google perquè veu que aquí aprenem, vol dir que quan te quedes sec, te pots quedar sec si posen una placa molt calenta a molt a prop dels teus ulls, doncs t'arriba a tornar sec, vale? Per tant, no us abacineu i escolteu Radio Far. Ja acabam, eh? Uf, que durillo està seguint això.

Les ales del dolor t'arribaran a tu, a la seva cara de mort mirant cap avall, la teva sang s'està donant freda, amb els ulls moribuns, i ell s'alimenta dels crits dels mutants que està creant. Víctimes patètiques, inofensives, deixades per morir, i el àngel de la mort està volant lliure. I ara anem a deixar el tema fins al final, que ve aquest canvi de ritme, quan té el solo de guitarra aquest tan salvatge. Res, a partir d'aquí, pues, ja al final del tema reparteixes la tornada aquesta d'Àngel de la Mort. I res, bueno, un tema, pues, ja us dic, cercar la temàtica més xunga possible i fer una cançó sobre això és un poc el que intentava anar Slayer amb aquest Angel of Death, i crec que ho han aconseguit. Vull dir, vaya imatges dins el camp us quedaran després d'escoltar aquest podcast. M'ha estat molt de greu. Després n'escoltam un altre que també... Bueno, ja ho veureu.

Ai, com... Pesades les lletres aquestes, com saps, senyora? Slayer en directe. Jo he vist unes quatre vegades en directe i no hi ha res semblant a el que és aquesta gent tocant aquests ritmes i tu allà davant durant amistoses empentes amb desconeguts mentre sonen aquests riffs i aquests himnes al maligno. Però bueno, anem a canviar de tema, anem a canviar cap a un tema molt més agradable, una cançó d'Alice Cooper, i anem a passar per això del nazisme, a l'agradable tema de la necrofília, Cold Ethyl.

Cold Death Hill, un tema incluït en el seu disco de 1975, Welcome to My Nightmare, el seu primer disco en solitari, el seu primer disco sense estar disco per grup. Un disco produït per Bob Ethrin, que ja havia produït alguns discos seus. Bob Ethrin seria productor de Destroyer, de Kiss i de The Wall, de Pink Floyd. I ja que dic que és la primera vegada que vaig escoltar aquest Welcome to My Nightmare, ja havia escoltat The Wall i vaig veure moltes similituds. Si us mola que es disco The Wall, us recomano que li pegueu una escoltada en aquest Welcome to My Nightmare, que hi ha una mica d'aquella cosa. És un disco conceptual, una espècie d'òpera rock, molt teatral, amb un espectacle en directe també que va ser molt teatral, amb ballarins i un munt d'escenografia, on pues, conta el mal son d'un tal Steven, que va tenint diferents etapes, i una d'elles és aquesta Cold Ethel, on ja us he fet spoiler d'aquest girito d'aquesta cançó. Però si voleu anem a escoltar-la des del principi. És una cançó que no és de les més conegudes d'Alice Cooper ni fer-hi prop, però ja sabeu que en aquesta casa l'Alice Cooper m'ho estimat molt i jo tenia ganes de posar una mica d'Alice Cooper amb aquesta cançó que és tan guai, que jo crec que l'he sentit en directe un parell de vegades i per part seva, per suposat, i sempre ha funcionat molt bé, per tant no deu ser tan desconeguda. Anyway, anem a tornar amb aquest Cold Ethel i us vaig desgranant la lletra.

Una cosa de que m'enyor molt és la freda Ethyl, la cold Ethyl, i el seu, la seva basada esquelètica. Mos vam conèixer ahir vespre fent l'amor davall de les llums del refrigerador, de la nevera.

Ethil, deixa'm que te pitgi amb els meus braços, que te foti una abraçada forta. Ethil, vine i congelem amb els teus encants. Sí.

Una cosa, i no és mentida, Nethil és frígida com un Eskimo Pie. Eskimo Pie ho he cercat a Google i és una espècie de gelat d'aquests amb pala, una espècie amb un bon almendral, un magnum o alguna cosa així, bastant, amb un disseny pues, bastant setandero, per tant és un gelat que fa estona que va, i bueno, pues és frígida com un, no sé com queda frígida, és un magnum. Si qualcú ho prova de fer coses guarres amb un magnum, que m'ho digui, que escrigui a Radio Far. Però bueno, aquí queda aquesta imatge mental que us he deixat. She's cool in bed. Ell és guai en el llit. Juga amb el doble sentit de cool, com a guai i com a fred també. I diu, pues, i clar que ho és, perquè Nathiel està morta.

Una cosa és certa, que el d'Ethyl, fora d'Ethyl, estic atrapat, m'entens? Mateix ben teu. I tot ho feim a la meva manera, perquè clar, en Ethyl no té molta cosa que dir.

0: Acaba el tema dient a Sona, si visc fins que tingui 97, ell encara m'estarà esperant en el cel descongelador, perquè it's cool, your eyes, it's guai, ets millor, Cold Ethel, ets el meu paradís. Bueno, un poc de sentit de l'humor un poc malalt, però una cosa que sempre m'ha agradat d'anar a l'escopera, que és el seu sentit de l'humor. I res, fins aquí aquest programa extra llarg, que també m'ha sortit, els dos últims m'han sortit bastant bastant llargots. I res, espero que vos hagi molat aquest viatge. Ha estat, per mi m'ha passat molt guai, m'ha fet un pot de por a trobar el to d'aquest programa, però que al final l'hem trobat i la gent li ha molat, i espero que vosaltres també. Res, si teniu qualsevol comentari, si voleu que jo que sempre una propera temporada qualque dia pues, analitzem altres cançons, però ja sabeu que podeu comentar a xarxes, a la web de Radio Far, allà on vulgueu, sempre m'arriben aquestes coses. I res, ha estat un plaer, com sempre, ja som en Pedro, vos estimo en locura, a les velles melodies, terribles històries a Radio Far, i me'n vaig amb una cançó també d'en Tom Waits, per què no, per acabar aquest viatge, un tema que es diu Time, i res, fins a propera.
1: The smart money's on harm.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Per Eidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Formigues que corren dins un caos vegetal, se miren, s'angoixen,

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Sense pèls a sa glosa, amb en Xavi Triat.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: No sé que t'he seguit terra.

0: què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió. El tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del Delicte, però doncs, d'uns anys ençà, la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ampla del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver l'escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi. Hi he tornat i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrita jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors ens fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No ho sé, jo no m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tens la tendència a fer los lletjos, se posaria aigua bruta, contaminació, i m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Això, una mare, a tot estirar la caricatura d'una mare. Vida Solitud és una de les novel·les més colpidores d'Irene Mirovski, una autora imprescindible del segle XX i una de les meves autores preferides. Aquest és segurament el llibre on crec que brilla més. La novel·la segueix el creixement de Helen Carroll, una filleta que es fa grossa en una família freda, marcada per una mare egoista, cruel, narcisista i que és incapaç d'estimar realment la seva filla. De manera que la filleta ha de créixer amb aquesta infantesa ferida i una adolescència plena de ressentiment i ràbia. És una història profundament autobiogràfica, cosa que encara ho fa més dur, on l'autora no té por de ficar el dit a la llaga i deixar que el seu protagonista tingui els pensaments més lletjos, sense idealitzar el passat. Nemirovski escriu sobre la solitud, l'odi, la venjança íntima i es desitja fugir d'un origen i d'una família que ella percep com un càstig, però a la vegada tot amb una prosa elegant, construint una espècie de bellesa tranquil·la. El teniu disponible en català, editat pel Cal Carrer, amb una traducció fantàstica de Nanna Casasses. És una lectura especialment recomanable per a lectores que cerquin novel·les psicològiques un poc intenses, amb personatges complexos, dones sobretot, i una veu literària d'una maduresa impressionant. És un llibre amb moments un poc durs, però realment molt polit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Estimats amics i amigues, benvinguts. Aquest programa de Sagramola el dedicarem a la música religiosa. Ho farem, però, intentant fugir dels estàndards religiosos i cercant curiositats i rareses per aprendre i conèixer coses noves. Un tema, la música religiosa, que té molt de camp per córrer i que hem tractat poc. Avui us preparam per aquest estrany viatge a la recerca de músiques menorquines amarades d'esperit religiós.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: aquí estem amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, jo Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, també... Colau per qui, pels amics.
0: Vale, vale. És un poc com José, que no saps què vas dir jo, o José Sucreria, o Joe Mino, què passa? Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així? Que,
1: sí, sí, sí, a Mercadal.
0: A la sala, aquí és costat on estem gravant això. I res, però bueno, jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que el grup estés molta mil, i com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra. Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar
1: ça? Pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... no bastant... m'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit. Vull dir, tenia la guitarra, que era més grossa que jo, quasi. Vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres! Sí, sí. Què és això? No sé que m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys...
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava al carrer i això, i quedava per allà i això. A vegades passaven anglesos i demanava money, money. Ja començava.
0: Ja partíem, ja es tenim professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i vam venir a fer... Ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i vam venir aquí a Mercadal a un festival d'un festival de... No sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar, i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Les dones estujades, amb les bolses carregades, i en xor, passejaven tu cor. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hem perdut les mateixes il·lusions. Hem seguit els mateixos camins. Benvingudes i benvinguts de nou, Radio Farers. Aquest estiu, un col·lega me va explicar que passejant pel Born de Ciutadella va veure en el mirador d'esport, aquest que hi ha de vora de l'Ajuntament, una filera llarga de persones, una en el costat de l'altra, que ocupava tota l'extensió d'aquest mur, en la que tots s'estaven fent el mateix selfie. Flipa, nen. Aquesta anècdota és bastant representativa d'aquests temps actuals, una època de màxima connexió i alhora, paradoxalment, de màxima desconnexió. Una època on hem deixat que la nostra vida sigui capturada per una xarxa, per compartir-la llavors en petites estampes, ja siguin en fotos o en 140 caràcters. Vivim en fragments. Per aquest motiu, volem fer un homenatge en el fragment i començar amb un programa especial, una trilogia que pot resumir-se amb aquesta frase de Jean-Paul Sartre, que ha obert el programa. Tres llibres on el fragment és el protagonista. I sense més preàmbuls, donant pas en el primer capítol amb Com és faria jo, de Mary Robinson. Jo som en Checkpoint i això és Biblioteca Free.

0: I començam amb aquesta fabulosa Painted Black dels Rolling Stones, perquè, bueno, aquest és el color amb el que veurem el món després de passar per aquests tres llibres. Tot i que jo, la cançó em fa saltar com un boig.
1: Estava cansada de ser mujer, cansada de ollas y cucharas, cansada de mi boca y de mis senos, cansada de afeites y cansada de sedas. Aún había hombres sentados a mi mesa en el círculo ante el cáliz que yo les ofrecía, el cáliz rebosante de uvas moradas y moscas que zumbaban atraídas por el olor. Aún mi padre vino, trajo su hueso blanco, pero estaba cansada del género en las cosas. Anoche tuve un sueño y le dije, tú eres la respuesta, vivirás más que mi esposo, vivirás más que mi padre. Veía en este sueño la ciudad...
0: Com és, faria jo, que quasi podria resumir-se amb aquest poema d'Anne Sexton, titulat Cansada de ser dona. És la història d'una dona que ha passat els 40, que fa feina com a correctora de guions a un Hollywood de blanquets guapets i que no tenen res dins el cap. Divorciada tres vegades, de tres homes que tampoc tenen res dins el cap. Que ha d'aguantar un amic que ha envaït que seva i una nova parella, borratxo i igualment ignorant. I que bàsicament ha d'afrontar tres problemes. Una filla drogodicta en tractament de metadona, un fill que es recupera d'una agressió sexual i convence el metge que li recepti més Ritalin. Una dona cansada, que se'n fot de tot i que mira el món amb els ulls entelats pel fum de cigars que fuma.
2: A partir de ahora solo aire puro, muchos achuchones y el Ritalin de toda la vida. Venga esa pilula. Oh. Cuando me puede el trajín, me tomo un Ritalin. Popeye Marino.
0: Però com és faria jo, no només és un descens translúcid i despoat i al·lucinat a l'interior de ser protagonista, sinó també és una espècie de road movie. Motels, carreteres quasi de pel·lícula de David Lynch, bars, restaurants, supers 24 hores, etc. Paisatges pròpiament nord-americans que se mos presenten en una conducció de vespre d'insomni, col·locat d'aquest Ritalin. Paisatges exteriors d'un món sobrecarregat i excessiu. Uns paisatges on es deambula sense direcció i sense saber com conduir aquesta vida.
3: Let's go.
4: Don't matter. We don't have to go anyway. Come on. Okay, she's gonna burn you.
0: Com és faria jo? Parteix d'un bloqueig creatiu de 10 anys, on l'autora va anar recopilant notes escampades per en terra, plenes d'humor i mala llet, que és la llet desnatada, i que va convertir en escenes de l'absurd de la vida quotidiana. Imatges de ponx lisèrgic d'una societat extremadament deprimida i abatuda. I així fins conformar aquestes 536 espècies d'aforismes, fragments breus que formen el llibre. Que podrien ser 537 si comptem el títol, aquest títol tan estrany i impactant per la seva construcció, que també sembla un fragment d'una frase per completar.

0: i seguim ratllant de fragments en la seguretat de l'interior d'un cotxe, on res sembla correcte amb aquest Cars de Gary Numan. Fragments que funcionen quasi com a paràboles, flaixos encegadors i de riures de fe perduda. Aquest tipus d'humor que apareix quan estem a punt de saltar a l'abisme, quan creiem que ja no hi ha solució. Amb una ironia de fua de paper que t'has dit i s'enfonsa en el nostre interior fins a tocar sos. Càpsules d'art, molt narratives i cinematogràfiques, d'una estranyesa brutal, a punts d'una intimitat que fa fredat, despoats i sense refugi, que semblen un torrent després d'una ploguda d'aquestes que passen ara. Un engranatge que funciona amb màxima potència, com a germans Marx cridant «Más madera! Más madera!» i alhora sona descompassat, com qualque cosa rompuda però que segueix funcionant. Fragments d'idees connectades, de personatges connectats, però on tenim la total llibertat de començar i acabar en qualsevol pàgina.
1: És la guerra! En madera!
0: Una llibertat discontínua com les línies de circulació d'avançament. Una llibertat abruptament escapçada. Un tall que crea un silenci de nit primigènia, un silenci esfereïdor que mos pertany, que explica més amb el que calla que amb el que diu. Fragments descarnats de tot el que és innecessari, deixant el que és essencial, que narren el sense sentit de sa vida, s'esfondrament de l'individu, sa nostra derrota més lluminosa. Un retrat de sa mateixa vida, del seu tedi, de sa seva estupidesa, sordidesa, estranyesa, desesperació i una tristesa que sembla flotar perpètuament a l'ambient. Com diu sa protagonista, estem en guerra silenciosa.
2: ¿Por qué dejaste el ejército?
3: Cuando volví a los Estados Unidos, me encontré con otra guerra.
2: ¿Qué guerra?
3: Una especie de guerra en silencio. Una guerra contra los soldados que regresan.

0: Ai, no basta només un podcast per tanta literatura. Biblioteca Freak, per no ser tan freak, encara que estem orgullosos de ser-ho, estén els braços per abraçar tanta literatura com sigui possible. Vols participar en el programa? Envia un àudio de no més de 2 minuts, més o menys, en el correu de Radio Far. Digues el teu nom, el llibre que vols recomanar i com és que t'ha agradat. O simplement explica-mos què és el que estàs llegint, perquè no basta només un podcast per tanta literatura.
1: Hola, jo som l'Anna Pons i us recomano un llibre d'en Sebastià Alsamora, que du per títol Reis del món. En Sebastià Alsamora és un jove mallorquí que va néixer el mateix any que jo. És una persona que, si la pots seguir amb els seus escrits que fa a diferents diaris, és una persona que sempre fa unes anàlisis molt encertades de la realitat. El Reis del món explica l'amistat entre en Joan Marc i en Joan Mascaró. En Joan Marc és en Berga, una de les persones més poderoses que han existit a les Illes Balears. Un home que va fer una gran fortuna gràcies a no tenir cap escrúpol i supos que una gran visió del negoci. Però sobretot és que no tenia cap escrúpol. Tant li era fer negocis amb els nazis o amb qui fos, venent armes, el que fos. Ell feia doblers, guanyava sempre. Crec que és un llibre que ens pot fer pensar d'on venen aquestes grans fortunes. I la seva amistat amb aquest Joan Mascaró, que té una vida totalment oposada a ell. M'ha fet pensar, d'on ve aquesta gent que té tants de doblers? Crec que hi hem de pensar.

I amb aquesta recomanació de Nana, a qui agraïm la seva participació i des d'aquí li enviem una forta, fortíssima abraçada, donant per finalitzada aquesta primera part de la nostra particular trilogia de la fragmentació. Som illes en la mà de la vida, que deia Pessoa, i com a illes que cercam constantment trobar un port en el que atracar per demanar-nos «És això tot?». Deim adéu amb aquest «és dit» dels Strokes. No mengeu molta sucre, pells de merda ses justes i recordeu que ses llibreries no només es poden comprar diaris. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.

0: què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho formats una precisió, el tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però d'uns doncs, anys ençà, la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver-la escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara és aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi. Hi he tornat i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint, va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrit jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres, bueno, unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors ens fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan t'intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer-los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Això, una mare, a tot estirar la caricatura d'una mare. Vida Solitud és una de les novel·les més colpidores d'Irene Mirovski, una autora imprescindible del segle XX i una de les meves autores preferides. Aquest és segurament el llibre on crec que brilla més. La novel·la segueix el creixement de Helene Carroll, una filleta que es fa grossa en una família freda, marcada per una mare egoista, cruel, narcisista i que és incapaç d'estimar realment la seva filla. De manera que la filleta ha de créixer amb aquesta infantesa ferida i una adolescència plena de ressentiment i ràbia. És una història profundament autobiogràfica, cosa que encara ho fa més dur, on l'autora no té por de ficar el dit a la llaga i deixar que el seu protagonista tingui els pensaments més lletjos, sense idealitzar el passat. Nemirovski escriu sobre la solitud, l'odi, la venjança íntima i el desig de fugir d'un origen i d'una família que ella percep com un càstig, però a la vegada tot amb una prosa elegant, construint una espècie de bellesa tranquil·la. El teniu disponible en català, editat pel Cal Carrer, amb una traducció fantàstica de Nanna Casasses. És una lectura especialment recomanable per a lectores que cerquin novel·les psicològiques un poc intenses, amb personatges complexos, dones sobretot, i una veu literària d'una maduresa impressionant. És un llibre amb moments un poc durs, però realment molt polit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.